0: deixo endur aquest consumisme, no? I aquest... Però intento buscar sempre l'essència en la mesura del possible, a l'hora que compleixes el protocol, que diríem.
1: I allò que diuen tan bonic, no? Dels propòsits d'any nou, tens algun propòsit de cara a aquest any vinent?
0: Doncs mira, la veritat és que aquest any que ara finalitza ha estat prou satisfactori i amb continuar igual en tinc més que suficient, eh? Potser sóc poc ambiciós, però jo ara mirant enrere aquest any m'ha anat prou bé, estic raonablement satisfet de com he fet les coses, amb la qual seguir així per mi ja... És...
1: Quan es té l'essencial ja, què més falta?
0: Sí.
1: Guillem, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies Ramon, gràcies Xesca, gràcies Guillem i a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens retrobem ben aviat. I sobretot, recorda que l'emissora que busques és dins teu.
2: Però que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: Bona nit.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Music, please. Ràdio Vilasacra 107 FM. Uf.

0: aprendre a conviure amb la incertesa és més fàcil si tenim les eines per fer-ho, si tenim respostes a les nostres preguntes i, en el cas dels nens i nenes, si se senten escoltats i acompanyats.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
5: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
6: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
7: M'interessa.
8: Propostes en xarxa.
9: L'origen de l'or de cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetó, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història, podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII. Una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.
10: No t'ho perdis.
8: Propostes en xarxa.
9: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que...

0: dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler, i ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.
1: Simplement brutal.

0: Lani.
1: Propostes en xarxa.
2: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
2: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: 107 FM.
1: Ha quedat clar?
2: Atenció.
3: Ai, ai, ai.
4: Què dius ara?
1: Tu perdràs

0: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Vull. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Vull, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiavull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Vull. El teu futur comença aquí.
1: Torn per la cultura.

0: Els astrusos, aus no voladores més grans del planeta, són criatures fascinants que habiten la sabana africana. El cos robust, les llargues potes i els poderosos músculs els permeten córrer fins a velocitats de 70 km per hora, cosa que els converteix en les aus més ràpides del món. Les seves grans ales, encara que no els permeten volar, els ajuden a mantenir l'equilibri al canviar de direcció ràpidament. Els astrusos són animals omnívors que s'alimenten d'una varietat de plantes, insectes, petits rèptils i mamífers. Tenen un bec fort i un estómac capaç de pair fins i tot els aliments més durs. Viuen en grup de fins a 20 individus, composats principalment per femelles i les seves cries. Els mascles adults solen ser solitaris i només s'ajunten als grups durant èpoques d'aparellament. Els astrusos són les aus que posen els ous més grans, amb un pes de fins a 1,5 kg i un gruix de la seva closca de fins a 2 mil·límetres. La incubació dura uns 50 dies i és realitzada per les dues parelles. Malgrat la seva gran mida, els astrusos són animals espantadissos que fugen davant de qualsevol situació de perill. Quan se senten acorralades, ataquen amb les seves fortes potes, cosa que pot causar greus lesions.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
2: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Tanca els ulls.

0: Bona nit.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
3: Menye, menye, menye, menye.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Un poema de la Peles Mestres que té més de 100 anys i va per tots vosaltres. Cal estimar. Quan som petits estimem una nina, un putxinel i un cavall de cartró, i és per nosaltres aquella joguina el primer amor, la primera il·lusió. No ho podem evitar, però estimem perquè ens cal estimar. Ja més grandets estimem moltes coses i les menyspreem potser perquè sí, però estimem els clavells i les roses, el clar de lluna i l'ocell del matí. Res, no ho podem evitar, però estimem perquè ens cal estimar. Ja som més grans, estimem una dona rossa o morena amb ulls negres o blaus, i ell ens aparta la més bona i més bella, i ell ens fa lliures com més ens fa esclaus. Tots no ho podem evitar, però estimem perquè ens cal estimar. I un cop som grans i amarats d'experiència, llavors estimem el record del passat. I així i tot estimem l'existència perquè sabem que hem de perdre-la aviat. No ho podem evitar, però estimem perquè ens cal estimar.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
1: Repetiràs.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançoneta incerta, per Josep Carreras.

0: Memòria de Josep Carné.
1: I parlant d'emocions,
2: 55.
1: Exacte.
0: Un pessic de pensament.
3: Sabies que...
4: Els queixals del seny, a diferència d'altres tipus de dents, comencen a sortir quan l'ésser humà gairebé ha passat l'adolescència. Els experts no semblen haver entès completament la raó darrere d'aquest misteri, però un nou estudi sembla oferir una resposta. A l'examinar els ossos del crani de 21 espècies de primats de models 3D, l'antropòloga i autora d'aquest estudi va obtenir una resposta sobre el perquè de l'aparició tardana dels queixals del seny. A causa de que les nostres cares són molt curtes i les nostres mandíbules creixen lentament, els dents s'ajusten amb aquesta taxa de creixement, fins que hi ha un espai mecànicament segur per emergir. El resultat de l'estudi no només ens brinda una nova forma d'avaluar les condicions dentals, sinó que també podria ajudar els paleontòlegs a comprendre l'evolució de les nostres mandíbules úniques entre els nostres avantpassats homínids.
2: Informació, música, entreteniment...
0: Que bo!

0: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Atenció.
2: Atenció.
1: Atenció.
3: Atenció. Evita fullons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vilasacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.
4: Aquests llençols que se t'han estripat.
5: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
6: Aquells texans que s'estan trencat.
7: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
9: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep! I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte. És?
0: Ràdio Vilasacra.
10: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el gòfric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. DSM.
1: Això ja està a punt.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: sabies que tenies, amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que tenim, amb en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
2: Avui parlarem, així de manera conceptual, de la justícia passats els 90 anys, li hem dit, no? Però bueno, qui diu els 90 anys diu en qualsevol moment d'edat avançada.
1: Uh-huh. A veure, posa'ns una mica en context.
2: Mira, doncs recentment, jo crec que ara tothom de seguida, els nostres oients, sabran de què parlem, però imagineu-vos un home de 95 anys que camina amb dificultat, ajudat per un caminador, que té reconeguda una dependència del 75%, i imagineu-vos que els metges han dit que aquestes, metges forenses, han dit que aquesta persona no té les capacitats cognitives per defensar-se, que un tribunal l'obliga a viatjar a Madrid per ser examinat de nou. Jo crec que aquí els nostres oients poden anar determinant de qui parlarem i de què parlarem avui.
1: Parlem d'un cas, no?, que ha viscut una persona mediàtica aquí i ara mateix, és Jordi Pujol, no? Estem situant-nos aquí, Jan?
2: Correcte. Parlem del president Pujol i del que aquestes darreres setmanes, mesos, hem vist en el judici, no?, contra la seva família. I en aquest escenari han sorgit molts dubtes. Ho hem sentit en els mitjans, ho ha comentat la gent, ha estat un tema comentat, no? Té sentit jutjar algú que no pot entendre de què l'acusen? Busca la llei la reinserció o la venjança? Que d'això també n'hem parlat alguna vegada, no? Doncs l'objectiu de la secció d'avui és analitzar una mica aquests límits del dret penal quan això topa amb la biologia, per dir-ho així, perquè al final, si la justícia no és humana, i és així perquè ens ho hem determinat així nosaltres en la nostra normativa, doncs perd tot el seu sentit, no? Per tant, avui parlarem, sí, de si té sentit o no jutjar algú a partir de certa edat fent servir un cas, doncs, que tothom coneix.
1: Doncs som-hi. Què hi diu el dret penal en tot això?
2: Doncs el dret penal aquí, com deia, i això sí que diria que alguna vegada ho hem pogut dir, no té un objectiu de càstig, no

0: trobada en el càstig pel càstig, no? Allò de la llei del talió, d'ull per ull i dent per dent, no és l'objectiu de la nostra política penitenciària ni del nostre dret penal. Per què? Doncs perquè l'eix fonamental de la nostra normativa, arreglada doncs, en els valors constitucionals, l'objectiu principal de les penes, en qualsevol cas, ha de ser la reeducació, la reinserció social. Així ho marca la Constitució, no? Per tant, quan una persona, per la seva edat o el seu estat, ja no pot ser reinserida, ni és capaç d'entendre el procés, que el judici perd la seva funció principal, no? Aleshores, és aquí on han sorgit molts dubtes, sobretot en relació a aquest cas.
1: Més de si és necessari, no?, jutjar aquesta persona si al final no pot fer aquest procés, no?, que dèiem, de reinserció social.
0: Correcte, no podrà complir amb l'objectiu final de la norma. I en això sí que és cert, doncs, que hi ha una dissonància entre la capacitat cognitiva d'algú i l'edat, és a dir, no està renyit que perquè siguis gran no puguis tenir aquesta capacitat cognitiva, no? Però en aquest sentit, la llei no ens diu cap edat màxima per ser jutjat. No dius que a partir de no sé quina edat vostè no podrà ser jutjat. No, això no passa. Per això dic aquesta dissonància entre aquesta capacitat i l'edat, perquè al final, si una persona de 100 anys es considera, a través dels metges forenses i per tant de pèrits especialistes que pot anar a judici pels delictes que siguin perquè té totes les seves facultats intactes, pot ser excepcional? Pot ser excepcional, però això no vol dir que no pugui passar. Doncs evidentment això podrà passar, aquest judici es podrà produir sense cap mena de problema, perquè al final el que protegeix el dret és aquesta capacitat processal d'estar en el procés del judici, no? Al final, aquesta facultat mental d'entendre de què se t'acusa perquè tu et puguis defensar d'una manera coherent. Si tu no ets capaç de recordar de què et parlaran, escolti'm, com et podràs defensar amb un al·legat, amb una explicació responent preguntes? No ho podràs fer, no? Per tant, doncs això és molt important, aquesta capacitat cognitiva, que després, si bé ho mencionaré, jo crec que els nostres oients ho han de tenir clar. És una facultat, la de determinar si algú està facultat o no, que té el jutge, és cert, però el jutge no és metge. Igual que el jutge no és enginyer de ponts i camins. I per tant, per això hi ha els pèrits especialistes. I és bastant inaudit, per no dir que no ha passat mai, que un jutge hagués pogut contradir el que, no un pèrit, no, tres primer i uns quants més després havien dit en relació a la capacitat cognitiva del president Pujol, no? Doncs al final el jutge s'ha de valdre d'aquests coneixements tècnics que ell no té en aquelles àrees que no són del seu coneixement, no? Per això hi són els pèrits. Per tant, per això sobta una mica la casuística d'aquest cas.
1: Clar, això també aplica, no? No només a persones grans, sinó a persones joves que no tinguin aquesta capacitat processal, no? Estic pensant, per exemple, en persones amb problemes de salut mental.
0: Correcte, és en aquest sentit que de la mateixa manera els metges forenses determinaran si algú té o no té aquesta capacitat. Potser aquesta persona doncs ja directament té declarada una modificació de la seva capacitat i per tant doncs ja potser té un tutor legal o té un curador i per tant aquest procés s'agilitza molt més perquè tota aquesta documentació que acredita que no ets capaç doncs ja hi és, ja existeix, no caldria fer gaires exàmens nous, que el jutge ho pot sol·licitar, però no seria necessari perquè al final ja està acreditat. Però sí, això, avui parlem de l'edat, però parlem de qualsevol circumstància en la qual es modifica la capacitat d'algú, efectivament.
1: I aquesta alteració mental, aquesta manca de capacitat processal, hi ha d'haver sigut abans de cometre el crim o de cometre el delicte o després, just en el moment en què se'l processa? Això com funciona?
0: Clar, aquí això canvia, no? És diferent, però al final el codi penal i la llei d'enjudiciament criminal, el que ens diu concretament, l'article 383, perdó, el que ens diu és que si aquesta demència o aquesta alteració mental apareix després de la comissió del delicte, el tribunal hauria de suspendre la causa fins que l'acusat recuperi la salut. Ara bé, ens trobem en casos en què això no és possible i que aquesta recuperació no pot donar-se, perquè estem doncs en un procés al final de la vida on és possible doncs que hi hagi una malaltia incurable o una senilitat severa, no? I per tant això el que acaba és suposant l'exempció total d'haver de declarar i de formar part i per tant de poder ser declarat culpable en aquest judici, no? Per què? Doncs perquè no hauràs pogut defensar-te, perquè no tens la capacitat de fer-ho, no? Això en el cas d'haver-ho fet després, no? Mm-hmm. Altre cas seria que hagis produït un delicte prèviament on tu ja tenies aquesta condició, que era el que em preguntaves. Bé, no és l'objecte del que avui analitzem aquí, però evidentment això et pot comportar uns atenuants o uns agreujants en el judici. No vol dir que no et jutgin, també ho haurà de determinar el jutge i el que diguin els metges forenses, no? Però si tu comets un delicte sota la influència de les drogues, és evident que tu en aquell moment no estaves en el teu estat natural, per entendre'ns, hi havia una alteració. Clar, s'ha de veure per què s'ha produït aquesta alteració i això tindrà conseqüències en el llarg del judici, evident.
1: Uh-huh. Anem als casos pràctics, doncs, Jan?
0: Correcte. Anem als casos pràctics sense abans oblidar que el Codi Penal, el que ens diuen això, és que directament estan exempts de responsabilitat criminal aquells qui no siguin capaços de comprendre la il·licitud dels fets que se'ls imputen. Uh-huh. Per tant, això és rellevant, reitero, per tenir en compte aquest dret a defensa, no? Anem als casos pràctics. Que això ha aixecat polseguera, i ha aixecat polseguera perquè hi ha hagut algun altre cas mediàtic també on les decisions del mateix jutge, d'aquest judici, del mateix jutge, havien sigut diferents. Uh-huh. Em refereixo al que va passar l'any 2016. L'any 2016, a l'estat espanyol, s'estava jutjant la trama Gürtel, en el cas del Partit Popular. I una de les persones que estava en la causa era l'extresorer del Partit Popular, el senyor Álvaro Lapuerta, senyor que en aquell moment tenia 89 anys i que també doncs els metges forenses havien determinat doncs que no tenia les capacitats suficients com per anar a judici, per tant, poder ser declarat culpable o absolt o el que fos, però en tot cas de seguir el judici. Doncs en aquest cas, el mateix jutge, el senyor Ricardo de Prada, va dir que acceptava sense cap mena de problema els informes dels forenses on es parlava de que hi havia una demència sobrevinguda, per tant, posterior en els fets, i que no permetia que això pogués jutjar amb aquest senyor. El mateix que amb el president Pujol li va dir, no, escolti, malgrat tres informes del cos de forenses, no de Catalunya, perquè el cos de forenses és únic a tot l'estat, és a dir, l'havien examinat a Catalunya, però es formen part tots del mateix cos, els de Catalunya, els de l'Audiència Provincial Nacional, etc. Per tant, no era una rivalitat entre cossos, tampoc. Això s'ha de tenir en compte, no? Per tant, va prendre una decisió diferent. Certament paradoxal.
1: I això va generar el polèmic viatge a Madrid, no? Que es va fer anar, vam fer anar Jordi Pujol a Madrid i finalment no va haver de declarar.
0: Efectivament, és a dir, van fer anar el president Pujol a Madrid per sotmetre'l a més exàmens mèdics in situ. Uh-huh. I el tribunal deia per ells poder declarar i ells poder avaluar en primera persona aquest estat. Reitero, un jutge no és un metge. I per tant, eren uns coneixements doncs, que costa molt de justificar la necessitat de fer viatjar una persona de 95 anys durant més de 6 hores d'anada i 6 hores de tornar en cotxe. Ai, és que penso en la meva àvia, no? De la mateixa edat. I que amb prou feines li està molt bé, però li costa, no?, també en certs moviments, bueno, perquè té unes limitacions per qüestió d'edat. M'imagino que el m'hagués d'enviar a Madrid, és que bueno, no vull fer servir una paraula grossa, però la trasbalses, diguem-ho així.
1: Sí, la totalment. Uh-huh.
0: Per tant, home, aquest viatge no va servir de res. Per què? Doncs perquè els metges forenses van determinar el que ja havien dit els altres metges forenses, que és que el president no tenia les condicions físiques ni mentals per poder afrontar aquest judici, malgrat ell va dir, escolti'm, jo vull declarar. Bueno, ell pot dir el que vulgui, evidentment, però allà no s'està per jutjar el que deia el president, sinó per avaluar certament la seva capacitat. I va fer-se palesa una cosa que sabíem tots.
1: Per tant, en aquest sentit, si els metges forenses determinen que no pots declarar perquè no tens aquesta capacitat processal que comentàvem al principi, però tu vols fer-ho, no pots, eh? O sigui, aquí hem d'acatar les decisions dels metges.
0: Bueno, no és una qüestió de que no puguis, és una qüestió de que tu pots tenir un moment de lucidesa, però en conjunt tu no estàs capacitat per recordar si hi havia una factura o una altra de fa 40 anys.
1: Uh-huh.
0: És que, clar, una cosa és això i l'altra és que tu puguis tenir una conversa més o menys coherent durant un quart d'hora. És que, clar, no té res a veure. No té res a veure una cosa amb l'altra. I, clar, aquesta voluntat, quan tu tens aquest moment de lucidesa, hi és perquè al final estem parlant d'una causa que feia 14 anys o 12 anys que anava. És que han passat molts anys, llavors jo no sé si aquí alguns tenien la vocació de que el president ja no hi seria i per tant sempre quedaria aquesta ombra de dubte, però bé, el president ha seguit, l'únic és doncs que amb unes limitacions pròpies de l'edat.
1: Mm-hmm. Doncs Jan, ens dones alguns consells en aquest tema, en la justícia amb edats avançades?
0: Sí, a veure, una de les coses la dèiem ara, no? El que determinin els forenses, que al final són pèrits, és determinant, o ha de ser determinant, no? Al final, davant d'aquests símptomes doncs, de demència, el primer que has de fer és sol·licitar doncs, que es facin aquests exàmens, perquè el jutge no té aquesta capacitat per decidir, sinó que han de ser els metges. Per tant, el jutge no té aquest coneixement tècnic, malgrat sí que és qui pren la decisió final, no? Avalat uh-huh. amb aquest argument. En segon lloc, home, jo sí que penso que en aquest cas la dignitat de les persones ha d'estar per sobre del procediment. I forçar una declaració d'algú doncs que simula o no recorda, jo crec que és més proper a un escarni que no pas a un procés judicial correcte. I en tercer lloc, que ho tinguin clar la gent que ens escolta, això no vol dir que el judici s'aturi. El judici no s'atura, el judici continua per absolutament tota la resta de la causa. Per tant, que s'eximeixi a una persona pel seu estat de salut no fa que la resta d'acusats, doncs, com aquest cas passa amb alguns dels fills, no continuï el seu procés, no? Això no ho impedeix en cap cas.
1: Mm-hmm. Perquè aquí el que estem avaluant són les capacitats de la persona en individual, eh? Vull dir que
0: correcte,
1: la resta d'acusats sí que tenen les capacitats processals per ser processats, per tant han de seguir el seu procés.
0: Exacte, és a dir, veurem al final doncs, si es determina o no es determina doncs, algunes de les il·licituds que es marcava, no? A més, sorprenent perquè en el que portem de judici que fa ja molts mesos que funciona el nom del president havia sortit en dues ocasions, pràcticament. Mm-hmm. Per tant, clar, tot aquell pes que també mediàticament se li havia donat durant el judici als qui l'hem anat seguint per professió, per dir-ho així, o per estar al dia de les novetats jurídiques i mediàtiques en aquest àmbit, ostres, no s'estan corroborant, no? Per tant, prenia encara menys sentit aquesta petició de fer-lo anar a Madrid. Però bé, el jutge sabrà per què ho va determinar.
1: Mm-hmm. Doncs ja n'estem acabant. No sé si t'ha quedat alguna cosa al tinter.
0: No, com sempre, dos idees molt ràpides. Ostres, que la justícia no pot ser venjativa. El nostre sistema constitucional empara doncs, que ha de ser restaurativa, aquesta és la voluntat, que la llei ha de ser igual per tothom, tot i que a vegades costi de veure-ho, i que l'estat de salut, malgrat hem parlat de l'edat, no es mesura en anys, sinó que el que compta són les capacitats cognitives. Que ho tingui present si mai algú té aquesta necessitat o el criden i pot ser que no tingui totes les capacitats, que la gent del seu voltant ho tingui present.
1: Mm-hmm. Sí, ho podem demanar, eh? Si un familiar nostre l'estan jutjant per alguna cosa i creiem que no té les capacitats, podem demanar aquest informe.
0: Si tens un bon advocat, el propi advocat segur que ho sol·licita.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per venir a posar una mica de llum, no?, en aquest tema, que se n'ha sentit molt a parlar, però potser a vegades no hi hem entrat prou a fons en aquests dubtes que avui ens plantejaves i que has posat sobre la taula.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
1: Fins la propera. Gràcies, Jan.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. És una iniciativa que vol reforçar la gestió dels entorns naturals per minimitzar el risc d'incendis i també per generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Tarragona, Manel Sastre.
2: El projecte es desplegarà els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, però també al sud de les comarques de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduint també el risc d'incendis i impulsant una nova bioeconomia vinculada al territori, tal com explica Pere Josep Jiménez, que és director tècnic de l'associació LAUBA, que lidera la iniciativa.
3: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal. És un projecte d'abast global.
2: El projecte combina l'anàlisi i la monitorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i també el suport a la ramaderia extensiva. Preveu crear una oficina tècnica d'assessorament i un centre de formació per promoure una gestió agroforestal més sostenible i generar noves oportunitats d'ocupació al món rural.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: 012. La millor resposta.
1: Què, noies? Com va el repàs de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
2: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
0: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gencat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Vilasacra.
4: La ràdio.
3: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
5: Oh, però quan és tu d'on?
4: La ràdio.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves propietats.

0: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
1: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
0: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.

Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: pista aquella senyora amb moto. Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
5: Tota la programació a fastempordà.cat.
6: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
7: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
8: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonar vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps amb qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

0: I parlant d'emocions.
1: 16. Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
2: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Simplement brutal.
2: Bé, no?

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
1: Tant, tant, tant, que Déu millor.
2: Sí.
6: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
3: Rondalla de com el rector de Vallfogona va enganyar el bisbe. Doncs diuen que el rector de Vallfogona feia uns sermons molt i molt pintorescos que feien riure els feligresos. Un dia el visità el bisbe i l'amonestà per la forma xiroia de sermonejar. El rector li digué que ell prou sermonejava com calia, però que el poble tot s'ho prenia a tall de gresca. I li digué que si se'n volia convèncer, el convidava a assistir a un dels seus sermons. El bisbe hi va accedir. Per tal que hi pogués sentir millor, el rector li recomanà que es posés sota mateix de la trona, de manera que amb ell no se'l pogués veure i que ell no el pogués veure amb ell. El rector es penjà un ninot a l'esquena i encara que feu un sermó molt sentit i molt trist, com que quan accionava el ninot no parava de saltar i ballar, cap feligrès no es podia aguantar el riure i millor que un sermó d'església semblava una comèdia de teatre. El bisbe, que no es va donar del joc, dona la raó al rector i tingué per ximples els seus fidels.
6: Rondalles a peu d'escala.
0: Informació, música, entreteniment.

0: la nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: En l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. És el començament de la transhumància. El sector alerta, però, que el deteriorament de les cabaneres i la manca de relleu generacional estan posant en risc aquesta pràctica que és ancestral. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
3: Aquests dies, ramats de vaques, cavalls i ovelles arriben a les pastures d'estiu, on ja estaran fins a la tardor. En el cas de les ovelles, encara hi ha pastors que mantenen la tradició de recórrer a peu desenes de quilòmetres seguint les antigues cabaneres. Una pràctica que, asseguren, és cada vegada més difícil de mantenir. El pastor David Molí demana recuperar els camins ramaders perquè la transhumància pugui continuar.
4: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, s'hi podrien destinar una mica més. Tornar a recuperar una mica les cabaneres.
3: Els pastors denuncien que molts trams de les cabaneres estan emboscats, amb murs caiguts o en mal estat, fet que obliga sovint els ramats a circular per carretera. Una situació que genera problemes de seguretat i també tensions amb alguns conductors. El pastor Eric Feixas també reclama un millor manteniment dels camins tradicionals.
5: S'ha d'anar els dies abans a desbrossar trossos que estan molt boscats o fets merda, trossos de parets que cauen. Bueno, s'ha d'anar vigilant perquè si no arribes allí el dia amb el ramat, et trobes un arbre caigut, una paret caiguda i pots fotre-hi una ofegada o algo.
3: El sector adverteix que sense una millor conservació de les cabaneres i sense un relleu generacional que garanteixi la continuïtat dels pastors, la transhumància a peu podria desaparèixer en pocs anys.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
6: Ja pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
7: Això no és una ràdio. És una mega ràdio. És la mega ràdio.
8: Que bé ens passes. Estem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol manté el límit de dèficit per les autonomies en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en futur per a cada territori. És el que ha dit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, a la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport de la Generalitat i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Hisenda ofereix a les comunitats autònomes un marge de dèficit del 0,1% del PIB que els governs del PP rebutgen de ple i per primer cop està disposada a debatre objectius de dèficit asimètrics per les diferents comunitats en lloc d'un objectiu únic per a totes igual, com passa ara. Aquesta proposta d'Hisenda tindria en compte la diferent situació fiscal de cada regió. Catalunya hi està d'acord. La resta de comunitats del PP en contra. Sentim la catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
3: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
4: Déficits asimétricos, mayor desigualdad, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
2: L'aprovació de l'objectiu de dèficit és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos, uns comptes públics que estan abocats al fracàs, i és que el Congrés Junts hi votarà en contra, igual que ho faran el PP i Vox.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: A vegades passen coses que no t'esperes.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Aquest ha de ser un espai lliure de sexisme. Rebutgem les actituds sexistes entre tots i totes.
3: Tots som guapos i guapes. No t'he demanat l'opinió sobre el meu físic. El meu cos no és un objecte.
4: Ser babós no és lligar, és assetjar. Les agressions sexuals mai estan justificades.
5: No és no. Si vull alguna cosa amb tu, ja t'ho faré saber.
6: Fem pinya contra els masclistes. Si ets en una festa i veus o pateixes una agressió, busca complicitats al teu voltant. Si no saps què fer, vés a la barra.

0: El secret de l'amor. Anna, com estàs?
1: Molt bé.
0: I per tu quin és el secret de l'amor?
1: Pues per mi és respectar molt com sigui l'altra persona, no? Mm. Vull dir, no voler-te imposar tu, ni... Per mi és molt important tindre en compte a l'altra persona, que respectar sempre la voluntat de l'altra i... No sé.
0: No, no, respectar l'altre és una bona opció i un bon motiu. Gràcies per trucar, Anna.
1: Vale.
0: Adéu. David, no m'ha acabat, perquè tenim un correu electrònic. Diu, quan em vaig divorciar, una amiga meva em va dir el secret de l'amor.
2: Has escrit una amiga teva, dius?
0: No, estic llegint el mail que ens ha escrit en Josep.
2: Ah, d'acord.
0: El Josep diu, apunta, Josep, diu, quan em vaig divorciar, una amiga meva em va dir el secret de l'amor. És una barreja de respecte, estimació i admiració.
2: Aquest m'ha agradat, veus?
0: Aquest és el secret, segons el Josep. El secret de l'amor.
3: És l'hora del pati.

0: I parlant d'emocions.
1: 35.
2: La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps. La màquina del temps.

0: Una curiositat fascinant és el concepte música de les esferes, una idea que neix a l'antiga Grècia amb Pitàgores i es desenvolupa amb filòsofs com Plató i Kepler. Segons aquesta teoria, els moviments dels planetes i cossos celestes produeixen una harmonia còsmica inaudible per a l'orella humana, però que reflecteix l'ordre matemàtic de l'univers. Pitàgores creia que les distàncies entre planetes seguien sent proporcions musicals, generant una sinfonia celestial. Al segle XVII, Johannes Kepler va reprendre aquesta idea en la seva obra Harmonices Mundi, calculant les òrbites planetàries i assignant-los notes basades en les seves velocitats orbitals. Encara que no hi ha sol literal a l'espai per la manca d'aire, les dades modernes de la NASA han permès recrear música a partir d'ones electromagnètiques captades de planetes com Júpiter o Saturn, transformades en sons audibles. Avui, la música de les esferes inspira tant astrònoms com artistes, recordant-nos que l'univers, en la seva vastedat, es pot interpretar com una sinfonia matemàtica de proporcions perfectes.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt. Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila Sacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva.
3: No, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
6: En el 107 de la FM.
7: No deixeu que el gest mati la paraula, que pretén millorar la intel·ligència emocional dels oients, enlairar la seva autoestima i esborrar les depressions. Des d'aquesta emissora de confiança, la de tots.
8: L'agenda d'estiu de Figueres a Escena continua oferint una programació diversa i oberta a tots els públics durant el mes de juliol, amb propostes que combinen cultura popular, música improvisada, celebració comunitària i arts escèniques. El dissabte 11 de juliol a 8:45, la plaça Catalunya acollirà la celebració del 25è aniversari de la Dolça Tardor, organitzada per la colla Pol Sató. L'esdeveniment serà una gran festa commemorativa per celebrar un quart de segle d'activitat i compromís amb la cultura i la vida associativa de la ciutat. La programació també inclou Ciutat Refugi, una mostra que tindrà lloc els dijous de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Municipal al Jardí. Aquesta proposta convida a la reflexió i al diàleg a través de les arts escèniques, abordant temàtiques socials i humanes d'actualitat. Amb aquestes activitats, Figueres reafirma la seva aposta per una oferta cultural variada, accessible i de qualitat, convertint els espais públics i equipaments de la ciutat en punts de trobada per a la ciutadania durant l'estiu.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: En català insultem de moltes maneres. Sembla que una de les nostres preferides és fer servir noms d'animals. Quants pobres animals s'han convertit en insults? Si resulta que ets un ximple, ets un ruc o un burro, o ets un tros d'asa. Si resulta que ets un lent, ets un cargol o una tortuga. Si ets un mandrós, ets un gos. Si ets un dormilega, ets una marmota. Si ets molt xerraire, ets una cotorra o un lloro. Si ets brut, ets un porc. Si ets poruc, ets una gallina. Si ets garrepa, ets un rata. I me n'estic deixant un munt. També hi ha animals per fotre's amb l'aspecte físic de la gent. Algú molt alt és una girafa. Algú molt esquifit és una puça. Algú gras és una foca o una vaca. Jo tinc un problema amb aquest últim insult. Vaca. A veure, ser un bou, que és el mascle de la vaca, vol dir estar molt fort. Per què bou, el mascle, és un elogi i vaca, la femella, és un insult? Això fa molt de tuf a masclisme.
2: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.

0: Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te-la a casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un nou sistema per donar veu als ciutadans permet mesurar en temps real la satisfacció dels usuaris sobre l'ús dels contenidors d'escombraries. El projecte l'ha desenvolupat Ros Roca per donar resposta a la necessitat de nous sistemes de consulta en les ciutats intel·ligents. Es tracta del sistema Giving Voice to Citizens, que permet avaluar al moment l'opinió dels usuaris per poder detectar problemes i corregir-los. Aquesta tecnologia permet que qualsevol ciutadà s'expressi a través de dispositius instal·lats en el mateix contenidor. Domènec Casellas, responsable del desenvolupament del producte.
2: Un sistema que l'opinió es dona a través d'uns pulsadors que estan incorporats en el propi contenidor, en base a donar el nivell de satisfacció d'una pregunta que ens trobem a l'arribar al contenidor o a l'illeta de contenidors, i pot ser de l'estil de si la neteja del contenidor està en un nivell correcte. Jo opino, tinc tres possibilitats: bé, regular, malament. Aquesta informació es recull en una base de dades i es busca una mitja de satisfacció sobre aquest tema en concret. Un segon sistema basat en el mateix. Hi ha una columna on també tinc distribuïts els tres pulsadors de satisfacció, regular, bé o malament. I on, a més, opcionalment, tinc un pulsador per cada tipus de contenidor: envasos, paper cartró, vidre, rebuig i orgànica. Per tant, jo puc personalitzar la meva resposta per cada un dels contenidors.
1: El sistema també permet incorporar un intercomunicador perquè els usuaris puguin avisar en cas de foc o d'alguna emergència.
0: Som com som.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sana.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un any poca solta? Un poema endevinalla? Un poema lliure? Ara ho descobrirem.
4: Hola, soc el Marc Satorra Villaró. El poema que he escollit es diu El poema de tot l'any i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Poema de tot l'any. Aquest poema de tot l'any és una endevinalla. Ningú no sap de quin any és i si algú ho sap, s'ho calla. És d'aquest any, de l'any passat, de l'any vinent, tal volta. És d'un any diurne i assenyat, o d'un any poca solta. Potser no cal saber-ne res, o no saber-ne massa, i vigilar on cau el pes. Quan fem alguna passa, perquè del temps el que se'n sap és que no em té mesura i que jugar-ne és com jugar amb una criatura que tant si plora com si riu segur que no ens enganya i que per més que fem el viu al capdavall ens guanya. Aquest poema de tot l'any és un poema lliure si ens el prenem amb prou afany. Ens pot ajudar a viure.
3: Gràcies per recitar aquest poema tan diferent, Marc. Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament de Salut ha incorporat nous indicadors al sistema cívic per fer el seguiment de les malalties i les morts associades a la calor. L'objectiu és identificar els col·lectius més vulnerables i orientar millor les mesures de prevenció. Ho explica el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
2: En aquest cas sí que estem parlant de registre sanitari, és a dir, hi ha un metge darrere de cadascun dels diagnòstics que ha considerat que aquesta persona ha vingut per cop de calor o que ha vingut per una deshidratació amb múltiples causes o que ha vingut per un síncope. Però és registre sanitari, no són curves estimatives.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ara escolteu la història secreta. Doncs imagina.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, buen día, buenos días y nada, felicitaros con todo mi cariño, con todo mi corazón, de verdad, por estos 30 años, que se cumplan 30 y 60 y 90 y muchísimos más. Y que, bueno, pues con el mismo empuje, con la misma ilusión y con la misma veracidad que tenéis. Es una radio hecha con el corazón y la gente que la forma es gente de paz y amor. Entrevistas muy sinceras y veraz información. Para mí, siempre la mejor. Y se merece una ovación.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
3: Repetiràs. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
9: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
10: Sentiràs la diferència.

0: saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides són garantia no només del lloc de proximitat dels productes, sinó també de la seva qualitat i traçabilitat. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero.
1: Una dieta equilibrada ha de tenir aliments frescos. I si pot ser, d'aquí. Per què? Perquè és més ecològic, no cal transportar-los, perquè tenen més bon sabor.
0: Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i al mateix temps el medi ambient. I ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de dites relacionades amb sants i patrons. Sabeu què vol dir aquest noi s'ha quedat per vestir sants? Vol dir que no s'ha casat, que és solter o que s'ha quedat conco. Si algú arriba i ves el sant, vol dir que aconsegueix el que vol a la primera. Si, en canvi, algú li han donat el bes de Judes, vol dir que l'han traït. Amb aquelles paraules, va donar el bes de Judes al seu millor amic. De ben segur que algun dia us han dit que n'heu fet un Adam. Us estan dient que aneu mal arreglats. Has vist quins pantalons més estripats? Va fet un Adam. Si algú va de Sant Pere a Sant Pau, vol dir que recorre una distància llarga. Expliquen que era una expressió que indicava anar d'extrem a extrem de la Barcelona medieval i moderna. Si algú li volen fer veure el Sant Cristòfol Nano, vol dir que el volen enganyar o ensarronar. No m'ho crec. El que pretens és fer-me veure Sant Cristòfol Nano. I acabem amb la dita ben important. Sant Pancràs, salut i feina. Aquesta informació l'hem extreta del llibre L'arbre refranyer, Mil en branca.

missatge. Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
2: Si tenim una massa d'aire que l'entona tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
1: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Si quieres oír todo igual,

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Recordem avui el 8è episodi de la primera temporada del Noticiari d'Havaneres. Vam parlar de l'emperadriu Carlota de Mèxic i el seu amor per l'havanera La Paloma, del compositor basc Sebastián Iradier. Avui, en Martí ens vol parlar d'una altra curiositat d'aquella època. Martí, bon dia!
1: Hola, Gerard! Avui el meu relat torna a Mèxic. Al Mèxic de meitat del segle XIX, en plena època de canvis. Us explicaré un detall que implica de nou la cançó de moda en aquell moment, La Paloma.
0: Ja ens vas explicar que la cantant Concha Méndez va deixar impressionada a l'emperadriu Carlota de Mèxic amb la interpretació de La Paloma. Què ens vols afegir a aquell fet?
1: En primer lloc, he de fer una petita correcció al que vaig comentar a l'episodi 8 de la primera temporada del Noticiari d'Havaneres. Llavors vaig dir que Concha Méndez era cubana. I no, corregeixo, era mexicana. I fet aquest aclariment, anem al tema que ens ocupa. La Paloma va esdevenir molt popular en aquella època a Mèxic i va arribar a totes les classes socials i a cadascun dels racons de la societat mexicana. Mèxic vivia sota el domini del Segon Imperi Mexicà, imposat per intervenció de França al finalitzar el Primer Imperi Mexicà. Maximilià d'Habsburg, austríac, va ser posat a dit al capdavant del Segon Imperi com a emperador Maximilià I de Mèxic. El Segon Imperi va durar poc, només 4 anys.
0: Has dit que La Paloma era coneguda a totes les classes socials. És a dir, que tothom, ni que fos pel boca orella, coneixia La Paloma, entenc.
1: Si no tothom, una gran majoria de persones.
0: D'acord, Martí, si et plau, vés al gra. Quin és el contingut que ens vols explicar de La Paloma en aquell moment a Mèxic?
1: La Paloma es va fer molt popular, com ja he dit, però a més se sabia també que era la cançó preferida de l'emperadriu Carlota. Ja vam explicar que també la coneixien com la cançó de Carlota. En aquell moment a Mèxic hi havia molta tensió pel creixement del bàndol republicà, que volia derrotar el sistema imperial. A més, la guerra entre França i Prússia va debilitar molt les forces de l'emperador Maximilià de Mèxic.
0: I tot aquest embolic social que té a veure amb l'havanera de Paloma? No hi trobo cap relació.
1: Fàcil, els del bàndol republicà van fer quelcom per riure's de l'imperi a qui volien derrotar. Per fer-ho, van tocar un tema sensible. Van agafar l'havanera La Paloma, tan identificada amb l'emperadriu, i li van canviar la lletra de la tornada, a mode de mofa, per burlar-se de l'emperadriu Carlota i de retruc de l'imperi.
0: Clar, ara ho entenc. Va ser un cop de gràcia en la lluita pel poder, molt subtil per part dels republicans. Però saps quina lletra hi van posar?
1: I tant! Aquesta nova lletra es va fer molt popular entre els republicans. Mira, et recordo primer la lletra original de la tornada i després et dic la lletra republicana.
0: D'acord, Martí. Endavant!
1: La lletra original la coneixem tots i diu així: si a tu ventana llega una paloma, trata-la con cariño, que és mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida, corona-la de flores, que és cosa mía. I la versió republicana és aquesta. Atenció! Si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con desprecio, que es un austriaco. Ni siquiera lo mires por la ventana, porque no quiere gringos la mexicana.
0: Uau, quin gir va donar la lletra amb aquest text. Es nota de debò el despreci que els republicans tenien sobre el poder europeu. Aquesta no la sabíem. Gran història, Martí.
1: Sí, la música també pot ser una bona eina política i de revolució social. Per acabar, només dir-vos que l'any 1867 la Revolució Republicana de Mèxic va capturar, processar i finalment afusellar l'emperador Maximilià I. Diu la llegenda que el mateix emperador va demanar que li cantessin la paloma abans de morir afusellat. El que no sabem és que si li van cantar, en quina de les dues lletres ho van fer?
0: Moltes gràcies, Martí Bacardí, per aquesta història apassionant, com sempre. Acabem directament avui amb la sintonia oficial del podcast. Fins ben aviat!

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Oh my God!

Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui.

0: simplement brutal.
1: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor. Jordi, 55 anys. Maite, 50 anys. 32 anys casats.
1: Com tot.
2: Com tot, pues anar descobrint poquet a poquet les coses, vull dir, tampoc... No és com ara, que tothom sap molt bé com va tot. Vull dir, anar descobrint...
1: Cada dia era...
2: Cada dia com ens agradava, com no ens agradava, que sentíem.
1: Xulo. Màgic, perquè hem viscut des d'aquell moment fins ara cada dia amb una petita descoberta, tant de com som, de com sentim, de com ens hem relacionat fora i dins i al llit i al carrer.
2: Sí, però nosaltres veníem, diguéssim, d'abans, vull dir, allà que començaven les coses, vull dir, abans tot era, estava tabú, prohibit, o començaven a descobrir coses.
1: Creiem que hem construït dia a dia tant el nostre amor, sí, i tot el que implica, el nostre diàleg, el nostre coneixement, la nostra sexualitat, les nostres inquietuds, les nostres ganes d'aprendre, la nostra llibertat personal.
2: Cada dia, sí, ha sigut un descobrir-se, vull dir, amb la sexualitat també, vull dir, si això m'agrada, si això no m'agrada, o...
1: Què et fa sentir bé?
2: Vull dir, si estic bé, si no em va bé, vull dir, ha sigut anar descobrint. I amb els anys anar descobrint també, perquè vull dir, si estiguéssim encara quan teníem 23 anys...

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila Sacra. Ho entens?
5: Ai, ai.

0: I parlant d'emocions.
1: 29.
2: Atenció.
3: Atenció.
1: Atenció.
4: Atenció. Evita fullons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està el dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.

0: Déu-n'hi-do. En el llenguatge oral i col·loquial sovint no pronunciem una vocal neutra d'algunes paraules en posició àtona. D'això en diem elisió. Hi ha elisions ben genuïnes en català que cal recuperar. Podem dir quina hora és, o bé quina hora és, tinc 15 anys, o bé tinc 15 anys. Aquesta reducció de vocal àtona més tònica es fa tant en oriental com en occidental. Hi ha una altra elisió típica de la A àtona que es fa habitualment a inici de mot. Anem-hi, anar fent. Hi va haver molt d'enrenou, cap per avall. A partir d'ara jo rapejo amb elisions. Us hi apunteu?
1: 100% Empordà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els ecologistes marquen amb bandera negra 48 territoris d'arreu de l'Estat per problemes relacionats amb la contaminació i la mala gestió dels espais naturals. A casa nostra les han rebudes l'Ametlla de Mar i també les muntanyes de Begur.
2: En el seu informe anual, Ecologistes en Acció identifiquen problemes recurrents com la regressió de platges, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat davant temporals. Cecília del Castillo, responsable de pesca, ha exposat la situació de les Canàries afectades pel turisme massiu o de les Balears i el comportament de les embarcacions.
3: En la bahía de Pollença, en Mallorca, se denuncian los fondeos ilegales otra vez, como los barcos recreativos con sus anclas afectan a la Posidonia oceánica, a la planta marina.
2: A casa nostra, l'entitat critica la manca d'informació sobre la contaminació del litoral de l'Ametlla de Mar l'estiu passat.
3: El año pasado llegó una especie de espuma blanca viscosa con olor a químico. Un año después no se sabe de dónde viene ese vertido, por tanto, parece que no se va a parar si vuelve a ocurrir.
2: La creixent pressió urbanística a les muntanyes de Begur o l'extracció de sorra de la platja de la Paella a Torredembarra també s'emporten una bandera negra.
4: Més informació a Google. Banderes negres.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns.
3: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
1: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: informació, música, entreteniment.
1: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana.
3: El programa dels diumenges a les 6 del matí. Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Les nostres receptes a una tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carns fresques. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per a gossos.

0: és per a tu una llar. Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor, intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.
1: Insistir.
2: Grapejar.
1: Controlar.
2: Aïllar.
1: Humiliar.
2: Seguir.
1: Assetjar.
2: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
1: Ni l'alcohol
2: justifiquen cap agressió.
3: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Molt bon dia, Robotec. Què tal? Com va el tema?
3: Hola, Xaverillo. El tema... Mira cap aquella finestra d'allà on hi ha el sol. Mira cap aquella finestra.
2: Cap a quina?
3: Cap aquella d'allà. Veus el reflex del sol? Veus el reflex del sol?
2: Sí, jo veig el reflex del sol.
3: Veus tota aquella pols que es veu entre el reflex del sol i la finestra?
2: Sí.
3: Doncs allò són les teves cèl·lules mortes.
2: Però què dius?
3: Home, el que jo et digui...
2: És que no entenc com estàs dient.
3: Tu sabies que el de la pols que es veu a contrallum pel resplendor que entra per una finestra està composada en un 90% per cèl·lules mortes d'humans?
2: Què dius?
3: Sí, pots estar ben segur. Tu sabies que el cos humà pot estar 7 dies sense menjar, però només 2 sense aigua? Ho sabies?
2: No ho sabia.
3: Tu sabies, Xavier, que dels 206 ossos que té el cos humà d'un adult, una persona com tu, 52 d'aquests ossos es troben en els peus? Ho sabies?
2: Pues no ho sabia.
3: Sabies que les dones parpadegen el doble que els homes?
2: Ah, sí?
3: Sí! No ho sabies?
2: No ho sabia.
3: I sabies que la llengua humana, la teva, com acaba de treure la llengua? Més. Doncs aquesta llengua teva, tu sabies que la llengua té 16 músculs individuals?
2: Ah, sí? Doncs no ho sabia.
3: Doncs mira, de moment ja ho saps. Divendres, dilluns, et portaré més cosetes. Apa, vagi bé. I no et refredis, eh?

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
3: per tu
2: i per tots.
3: Escolta'ns,
2: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: De ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra. Només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades? La Municipal. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere. Però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
2: Besalú. Temps era temps terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.
3: Pensa en un producte.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bon fruit. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
1: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
3: Notaràs la diferència.

0: L'univers infinit. Albert Morral.
1: Els cometes.

Els cometes són cossos, en general, petits, de 10 a 20 quilòmetres, que només es fan visibles quan s'apropen al Sol. Sempre se'ls havia associat a objectes procedents de grans distàncies, fins i tot de l'exterior del sistema solar o del reservori que conformaria el núvol d'Or. Però també procedeixen, i en grans quantitats, del núvol de Kuiper o del disc difós que hi ha una mica més enllà de Neptú. Un cometa és un cos que conté una gran proporció de materials volàtils embotits en una matriu rocosa. Mentre un cometa està molt lluny del Sol, s'observa com un cos compacte, però si s'acosta cap a l'interior del sistema solar, la calor del Sol comença a evaporar-lo i apareix una cua que pot arribar a ser molt llarga, de milers o centenars de milers de quilòmetres. Quan hi ha suficient quantitat de gas i pols, la radiació i el vent solar els impulsen en direcció contrària al Sol, ampliant aquesta enorme cua. Es poden veure dos tipus de cues diferents, una de pols blanca, formada per micropartícules sòlides, i una cua iònica, blavosa, formada per partícules carregades elèctricament. Les cues tendeixen a orientar-se en sentit contrari al Sol, independentment del moviment del cometa. La gran majoria de cometes provenen del final del sistema solar, passen a prop del Sol i tornen cap on han vingut en un periple que

0: pot durar varis milions d'anys. Són cometes d'una sola aparició i tenen òrbites parabòliques. Ara bé, si passen a prop de Júpiter o de Saturn, aquests els poden pertorbar l'òrbita i queden atrapats per sempre més a l'interior del sistema solar, més a prop del Sol. Les seves òrbites llavors són el·líptiques i cada cert anys passen a prop del Sol i també de la Terra. Són cometes periòdics. D'aquests en trobem de dos tipus diferents. Alguns que tenen un període molt curt, de menys de 200 anys, i altres d'un període més llarg, de més de 200 anys. En acostar-se al Sol, els cometes van evaporant-se, i no duren per sempre, sinó que es van aprimant i acaben evaporant-se del tot. A vegades, en un pas proper al Sol, s'ha pogut observar com una explosió que ha acabat amb el cometa sencer. Segurament, el cometa més famós de tots és el cometa Halley. Aquest té un període de 76 anys. El podem veure cada 76 anys. I en la seva òrbita va més enllà de Neptun. Altres cometes tenen òrbites més curtes i períodes molt més curts, com per exemple el cometa Encke, que té un període de només 3,3 anys i no arriba ni a l'òrbita de Júpiter.
1: Dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: A veure, avui he tingut l'oportunitat, que feia temps que no ho feia, de passejar per les Rambles. I la veritat és que he notat canvis. M'he adonat que els quioscos, que sempre tenien molta premsa, doncs tot això ha canviat. Bueno, m'he assabentat que són ara marquesines digitals que anunciaven Google, Facebook, i bueno, he notat unes Rambles canviades.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
3: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
2: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per l'Ajuntament. Un individu reclama falsos rebuts pendents d'aigua o escombraries i el consistori recorda que no demana pagaments per telèfon. Fa dos anys que des de Ràdio Vila-sacra us informem de com evitar-ho. O sigui, que avisats ja esteu si voleu. Salvem l'Empordà denuncia obres il·legals d'empreses en sòl no urbanitzable a Vilamalla. L'entitat ecologista critica la permissivitat administrativa del consistori davant la continuïtat de l'activitat logística de l'empresa. S'obre la convocatòria dels ajuts LEADER 2026 per impulsar projectes a les zones rurals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre i els ajuts poden cobrir fins al 40% de la inversió privada i fins al 80% de la pública.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir.
4: I parlant d'emocions.
2: 13.
5: Dial l'interior. L'emissora que busques és dins teu.
6: El programa dels dilluns a mitjanit.
7: Si el porto a la platja, em dirà que no fa tanta calor. A la muntanya, que encara fa fred.
8: Tant de bo tot fos tan fàcil com el car sharing de Blue Move. Reserves el cotxe, el fas servir i el tornes. Entra a bluemove.cat. Blue Move, el car sharing fàcil.
9: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
10: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
4: I parlant d'emocions.
2: 53.
11: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
12: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
13: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
9: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
14: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
15: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: viatge en el temps. Silenci.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, no sé hacer ni un puto huevo frito.
2: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
4: 107 de la FM.
5: De tota la vida.
6: Us sabeu, oi?

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
3: Hola, em dic Mario Cortés i aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
2: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred. Adeu, embaladit.

0: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
1: Busques un CRM per la teva empresa? Si és fàcil d'utilitzar, és Toho. Si és adaptable, és Toho. Si és segur, és Toho. Si busques un CRM, necessites Toho. Comença ja la teva prova gratuïta. Toho. Solucions de software per a empreses. És teu. És fàcil. És Toho.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, admet un increment en els delictes relacionats amb la violència. Sosté que, en general, les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni milloren, també en el cas dels homicidis, però no pas en el cas dels que generen violència.
2: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem. I que darrere, doncs, hi ha els conflictes, doncs el tema de la producció de la marihuana. També tenim part de jovent, diguem-ne, amb un ús de les armes i amb una exhibició d'armes cada vegada, doncs això, més intens.
1: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i el cultiu i tràfic de marihuana.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org

0: Arxiu de notícies per a la història.
1: Noticia del 30 de novembre del 2023.
2: La fi dels combustibles fòssils durant la inauguració de la cimera del clima de Dubai. Les Nacions Unides adverteixen que si no s'acaba ràpid amb el petroli i el gas, s'entrarà en la fase d'extermini de la humanitat. Prop de 200 països han de negociar cap on apuntaran les polítiques climàtiques i anar més enllà del que ara hi ha acordat i, sobretot, del que s'està fent.
3: Pel responsable de canvi climàtic de Nacions Unides, Simon Stiel, no podia ser més clar. Cal posar data a la fi dels combustibles fòssils.
4: If we do not signal...
5: Si no marquem el final de l'era dels combustibles fòssils, tal com la coneixem, haurem de donar la benvinguda a la nostra fase terminal i haurem escollit pagar-ho amb les nostres vides.
3: Amb menys contundència, però en la mateixa línia, n'ha parlat el sultà Al-Jaber, president de la COP. Al-Jaber, que és el director de la Companyia Nacional de Petroli dels Emirats Àrabs, l'han acusat d'aprofitar el seu càrrec per fer negocis relacionats amb el petroli.
6: We must... Look for ways.
7: Hem de trobar la manera d'incloure el rol dels combustibles fòssils. Nosaltres, junts, tenim l'oportunitat de prendre una decisió sense precedents. De fet, no ens queda cap altra opció.
3: S'han de revisar, entre d'altres coses, els avenços aconseguits des de l'acord de París i fixar nous objectius per frenar l'escalfament del planeta, que s'acosta perillosament al grau i mig.

ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
3: Si a casa hi ha sorolls que ens agrada escoltar.
4: El Sentit Ràdio Vila Sacra.
3: I altres que no. Al carrer passa el mateix.

0: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
1: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient «escolteu», «us convidem a escoltar» o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb escoltar no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort, que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Aquesta setmana parlem de calor, de molta calor, d'onada de calor que ens ha d'acompanyar pràcticament la totalitat d'aquesta setmana. Tot això amb un ampli domini del sol, potser amb alguna nuvolada. Aquesta calor d'avui s'accentuarà encara més demà. El pic de calor, recordem que arribarà entre dimecres i dijous, de tal manera que ens esperen dies tòrrids, tant de dia com també en alguns casos de nit. 42 graus al Pla de Lleida, àrees del Prepirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre. 38-39 a totes les comarques de l'interior, inclòs el paralitoral, i a les comarques de Girona rondaran entre els 36 a 39 graus. Tot això, de nou, amb aquesta estabilitat molt acusada sobre nostre, que sí que tindrem la novetat d'algun creixement de núvols cap al sector del Prepirineu, que podria deixar de manera puntual i aïllada alguna feble per precipitació entre la Noguera i el Berguedà. I com dèiem, aquesta situació de calor intensa ens acompanyarà tota la setmana, si bé el pic de calor s'assolirà entre dimecres i dijous.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
8: Esclat. A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
9: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.

0: simplement brutal.
1: I parlant d'emocions...
2: 21.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
5: Mira.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fes volar la imaginació.
8: Sí. Eternament.
9: L'opció dels que en saben.

0: Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux.
1: I parlant d'emocions,
2: 62.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
4: EAE Business School patrocina aquest espai.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
6: Ai,
7: ai.
6: I ara? Uala! Déu-n'hi-do.
8: Sabies que barrufet significa dimoni? L'escriptor i traductor Albert Jané va ser l'encarregat de fer la traducció del francès de la primera tira còmica que es va traduir al català dels barrufets. Cosa gens fàcil, ja que en francès aquests éssers diminuts es diuen schtroumpfs. Bé, jo crec que es pronuncia així. I és una paraula inventada. Jané va decidir batejar-los com a barrufets, una paraula que ja existia i que vol dir dimoni i follet. Amb el pas del temps i l'evolució dels còmics, es va haver d'anar conjugant aquest nom en totes les seves formes verbals. Ja sabeu, si tu barrufes, jo també.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els productors de mel reclamen ajudes específiques per fer front a l'encariment dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Han quedat exclosos del decret que va aprovar el govern espanyol la setmana passada i són l'únic sector agrari que no ha rebut cap ajuda per l'augment dels costos de producció. Jordi Barranca.
4: L'esclat de la guerra a l'Iran i l'encariment sobtat dels combustibles els van enxampar amb el començament de la transhumància. Cada cop són més les explotacions professionals que han de transportar les arnes en zones com ara el Pirineu per fer front a les conseqüències de la crisi climàtica, com ara l'arribada de noves plagues que els afecten. Tot plegat els ha fet encarir el combustible més d'un 25%.

0: Josep Maria Clarià, portaveu del sector d'Unió de Pagesos.
1: Més o menys el que tenim calculat és que un apicultor professional de 150 caixes que faci transhumància se li ha encarit 800 euros tota l'operació de cuidar les arnes. I una explotació més gran, com podria ser de 1.500 arnes, s'ha encarit uns 10.000 euros per any a tots aquests gastos.
0: De fet, són l'únic sector agrícola que no ha tingut ajudes específiques per fer-hi front. La setmana passada van quedar novament fora del decret d'ajudes econòmiques del govern espanyol. Jordi Brull, responsable del sector apícola de la Federació de Cooperatives Agràries.
2: Nosaltres el que hem fet a través de cooperatives és fer un estudi de l'increment que ens va portar l'encariment dels costos. Hem estimat que d'habilitar una compensació amb el Departament d'Agricultura, que la mesura costaria entre uns 300 i un milió d'euros per a compensar l'encariment dels costos del carburant.
0: Ara que la Generalitat ja té pressupostos, confien que les coses canviïn.
3: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vila-sacra.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Què et sembla la nostra música? Ah, no t'agrada? Carai, quina desil·lusió per la Neus i el Jordi, que tan sols tenen 4 anys i volen aprendre. Sí, nosaltres deixem els professionals que facin de professionals allà on vulguin i els que han d'aprendre, pues, ajudar-los a aprendre. I és que a Ràdio Vila-sacra ens agrada molt aprendre.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Tenim el que d'altres no tenen.
3: Oi, jote.
4: Hola, sóc aquí.
5: Hola, sóc aquí.
6: Hola, sóc aquí.
5: 4,5 milions de persones a Espanya tenim una discapacitat. I també moltes capacitats. Només fa falta mirar sense el filtre dels prejudicis. Ni t'imagines tot el talent que està per descobrir.
7: Eurofirms.

0: Escoltar la consulta que tens càncer causa un gran impacte emocional, fins i tot es deixa d'escoltar el que el metge explica. Per això, segons Yasmin Aucan, del Departament de Comunicació de la UPF, el facultatiu ha de comunicar-ho sent el més empàticament possible, utilitzant el llenguatge verbal i no verbal, respectant els ritmes i els temps del pacient, però també escoltant i acompanyant.
1: Entender què és el que li està preocupant al pacient en ese moment. L'escucha és igual o más importante que la comunicación por parte del profesional sanitario. Hablamos de las emociones como miedo, rabia, culpa, en un contexto tan difícil, ¿no? Al recibir una noticia que genera tanto impacto.
0: Igual de importante es no usar segons quines frases.
1: Referirnos al paciente como un luchador, que puede ganar una batalla. Esto implica que estamos poniendo una responsabilidad sobre la persona afectada. Hay muchos factores que están fuera del control de la persona con cáncer.
0: Al final del que es tracta és que el pacient ho entengui tot bé perquè sigui capaç de prendre decisions.
1: La comunicació no cura, ¿no?, el tumor, però sí que puede reducir mucho el sufrimiento y también esa sensación de soledad a la que muchas veces las personas se enfrentan ante ese tipo de diagnóstico.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.

0: Benvinguts a la ciutat de les sensacions.
1: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
2: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tres de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
3: Action Figueres, al Carrefour de Vilatenim. Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
4: Au, mira que bé.
5: La previsió per la setmana que ve és de marcada estabilitat amb cels clars i ascens de les temperatures. Temps de jardí i terrassa.
6: Prepara'ls amb l'Heroi Merlin. Ara tens fins a un 30% de descompte en mobiliari, tendals, il·luminació i molt més per gaudir del bon temps. Consulta les condicions de la botiga i el web.
7: El rei de la rajola. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.

0: T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Ràdio Vilasacra 107.0.
4: I parlant d'emocions.
5: 31.
6: Vale.

0: I parlant d'emocions.
1: 14.
2: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Aquesta setmana parlem de calor, de molta calor, d'onada de calor que ens ha d'acompanyar pràcticament la totalitat d'aquesta setmana. Tot això amb un ampli domini del sol, potser amb alguna nuvolada. Aquesta calor d'avui s'accentuarà encara més demà. El pic de calor, recordem que arribarà entre dimecres i dijous, de tal manera que ens esperen dies tòrrids, tant de dia com també en alguns casos de nit. 42 graus al Pla de Lleida, àrees del Prepirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre. 38-39 a totes les comarques de l'interior, inclòs el paralitoral, i a les comarques de Girona rondaran entre els 36 a 39 graus. Tot això, de nou, amb aquesta estabilitat molt acusada sobre nostre, que sí que tindrem la novetat d'algun creixement de núvols cap al sector del Prepirineu, que podria deixar de manera puntual i aïllada alguna feble precipitació entre la Noguera i el Berguedà. I com dèiem, aquesta situació de calor intensa ens acompanyarà tota la setmana, si bé el pic de calor s'assolirà entre dimecres i dijous.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
8: Esclat. A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
9: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
10: El vicari de Vic que té pèls al melí.
11: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.

0: quines sensacions et queden al sentir això?
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp

0: feina que és molt, molt intensa i molt, molt important.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Radio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. Amb Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414. Oh, yeah!

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir

0: It's so delicious, everybody come capisce how to mambo. Nice.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
3: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
4: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada el 2050 sigui 3.5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
3: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
4: Els professionals diuen que s'ha esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
3: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra.cat.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
5: Ràdio Vilasacra.

0: arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira, de fa 15 anys. La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
1: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és, en general, bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la, que no fos una pura narració, perquè, de fet, la gràcia que té és aquesta, no?, que combina una història molt atractiva amb una manera d'explicar-la que és poètica.
0: La història de l'heroi que tarda 20 anys a tornar a casa després de la Guerra de Troia continua interpel·lant el lector actual, segons Sabater.
1: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. Jo crec que qualsevol persona que s'acosti a l'Odissea per primera vegada i l'agafi, la comenci a llegir, jo crec que és una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta, de seguida et fa volar i et desplega tot aquest munt d'imatges magnífiques.
0: No és l'única novetat al voltant d'aquest clàssic. Ara Llibres publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books publica El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega, que inclou El viaje de Ulisses.
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: WhatsApp de Radio Villa Sacra 65 69 70 60 12. I am Elton John.
1: Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinic Tech, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el tercer mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.
2: Si no t'agrada això, canvia i busca quelcom millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals. Pot ser un rock o una sardana.

0: I parlant d'emocions...
1: 48.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
6: Hola, sóc Lian Mau de Luciano Palomares. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona, i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una prega propera per fer-te el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar amb trossa o diu a tu, a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot jugant-s'hi la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amunt. Rugit la comiada, ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
5: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. L'espai curiós.
1: Jo estic molt contenta de que ho facin aquestes coses, perquè nosaltres tenim l'educació, que això també ha de deixar-m'ho estar, no? Però vull dir, si van fent això, millor, home, això ens convé. La 25, un èxit, de veritat. Estic molt contenta. Així, quan més serem, més riurem. Molt de gust i moltes gràcies d'escoltar-me.

0: Els dies on totes les cadenes de televisió i ràdio parlen del conclave del Vaticà. Dia i nit, a totes hores i a totes les tertúlies. I milers i milers i milers i milers de persones esperen la fumata blanca allà davant mateix, com si de la fi del món es tractés, la meva gran imperfecció es va submergir en una realitat que ni el Vaticà ni gaires tertúlies sembla volen tocar. La de la solitud de la gent gran en les residències, sobretot el Dia de la Mare. Catalunya és l'autonomia amb més centres residencials, el 21% dels 6.831 existents a l'Estat espanyol. I el Dia de la Mare passat van voler conèixer quants fills visiten a les seves mares aquest senyalat dia.
1: No venen a veure perquè estan fora els dos. Que la mare li era hora, esclar. Com totes les mares.
2: M'agradaria que vinguessin, però no ho sé. Perquè, com que ells també tenen família, si venen, fantàstic. I si no venen, què hi farem?
0: El 31% reben habitualment la visita dels fills el Dia de la Mare i habitualment la resta dels dies. No puc dir gairebé més que ens vam quedar de pedra i millor no posar totes les sensacions rebudes ni totes les converses mantingudes perquè a nosaltres quasi ens vam fer plorar de la realitat que ningú vol veure i que tenim casa.
3: Necesito verlos, es mi vida. Si no, mi vida no tendría ningún sentido.
4: Aquí vius molt bé, però trobes a faltar a la família.

0: baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que obtenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics.

0: sacra.
1: Pareu-me l'orella.
2: A partir dels 40 anys, la pèrdua de calci s'accentua especialment si la ingesta d'aquest mineral no és l'adequada. Per ajudar-te a aconseguir de forma natural i quotidiana el calci que el teu organisme necessita, és aconsellable la pràctica d'exercici físic. Prendre el sol de forma moderada perquè activa en la pell la producció de vitamina D, que afavoreix una millor absorció del calci. Evitar mals hàbits, com l'alcohol i el tabac, i fer una dieta equilibrada i variada que incrementi el consum diari de llet o que incorpori el consum de llets enriquides amb calci, perquè aporten fins a un 35% més de calci que una llet normal i vitamina D.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: Papa, m'expliques un conte?
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Aquesta setmana parlem de calor, de molta calor, d'onada de calor que ens ha d'acompanyar pràcticament la totalitat d'aquesta setmana. Tot això amb un ampli domini del sol, potser amb alguna nuvolada. Aquesta calor d'avui s'accentuarà encara més demà. El pic de calor, recordem que arribarà entre dimecres i dijous, de tal manera que ens esperen dies tòrrids, tant de dia com també en alguns casos de nit. 42 graus al Pla de Lleida, àrees del Prepirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre. 38-39 a totes les comarques de l'interior, inclòs el paralitoral, i a les comarques de Girona rondaran entre els 36 a 39 graus. Tot això de nou amb aquesta estabilitat molt acusada sobre nostre, que sí que tindrem la novetat d'algun creixement de núvols cap al sector del Prepirineu, que podria deixar de manera puntual i aïllada alguna feble precipitació entre la Noguera i el Berguedà. I com dèiem, aquesta situació de calor intensa ens acompanyarà tota la setmana, si bé el pic de calor s'assolirà entre dimecres i dijous.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: Bon Preu Esclat.
10: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
11: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
12: Se encuentran dos amigos y uno le digo al otro de una vez he conocido una chica y me lavo con ella la gandola. Digo, ¿cómo te lo haces con ella? Digo, la gandola. Digo, mira, no, digo, me he leído Kama Sutra unas cuantas veces, digo, y la verdad este número no lo conozco. Digo, ¿cómo es? Digo, mira, digo, un día le compro flores, otro día bombones. Otro día le invito a cenar. Digo, la gandola. Digo, esto es halagándola, Nanu, halagándola.
13: Ràdio Vilasacra.
14: 30 anys d'intel·ligència col·lectiva.

Torre Eiffel és un dels monuments més icònics del món i és considerada un símbol de París. Durant la seva construcció, que va durar 2 anys, del 1887 al 1889, es van utilitzar al voltant de 18.000 peces de ferro forjat, totes acoblades amb precisió per crear l'estructura final. Però el que molts no saben és que tots aquests components es van fabricar en una sola fàbrica a França, ubicada a la ciutat de Le Creusot. La fàbrica, propietat de la companyia francesa metal·lúrgica Schneider Etsy, va ser seleccionada per produir components de la Torre Eiffel a causa de la seva capacitat per produir grans quantitats de ferro colat d'alta qualitat. A més, la fàbrica va utilitzar una tècnica innovadora perquè els components fossin més lleugers i fàcils de transportar. Escalfaven les peces de ferro a altes temperatures i després les martillaven en forma de làmines creant un metall més fi i resistent. Aquesta curiositat sobre la Torre Eiffel mostra com la innovació en la fabricació i la construcció pot donar lloc a monuments històrics i duraders que continuen sent admirats i apreciats per generacions.

0: Action. Petits preus, grans somriures.
1: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Hey! Això és Ràdio Vila Sacra.
3: Què, què?
4: Que això és Ràdio Vila Sacra.
5: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
1: Home!
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Pues bueno, no, només era per saludar-vos i que tingueu un bon cap de setmana. I després no sé què devia passar també ahir vespre, que no estava a les fosques. Vale, bon dia i molts petons per tothom.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: I a partir d'ara...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries, com ara la Dana, al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc, perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i el peritatge, l'assegurança calcularà la compensació.
2: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de la circunstancia y el peritaje de los daños sufridos.
1: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar al termini màxim de 7 dies naturals.
2: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Passió, música, entreteniment.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
2: Sí, prova ho ara.
3: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
4: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Aprèn a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.
5: Busques inspiració?
6: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.

0: Un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Una cosa, em sento acompanyada. Tinc dos fills, tinc nets, però m'he sentit sola. I també pensar que tenen mare. No cada dia, però una trucada. Però un dia al mes anem a dinar. O sigui, aquestes coses que t'omplen, no? Només veure'ls ja en tinc prou. No, em vaig aprimar 7 o 8 quilos. No menjava, no m'aixecava del llit. I jo no tenia ganes de parlar amb ningú. Però no tenia ganes de parlar amb ningú, però sí que m'hauria agradat que hagués vingut algú. O sigui, em sento, bueno, una Carmen nova. Una abraçada.
0: Ens diu el missatge.
2: Em sento, bueno, una Carmen nova.
0: Que hem fet una Carmen nova. Doncs aquest és el millor regal que podem rebre.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
5: Gent Ràdio Vila-seca. A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat. El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
2: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
1: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut. Més informació.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El grau de perill per calor molt intensa és de 6 sobre 6. El color vermell serà predominant a bona part de les comarques catalanes durant el dia, però també a la nit, especialment al prelitoral central i a sectors de l'interior. Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Que tant dimarts com dimecres superin els 40 graus en molts sectors de l'interior, fins i tot en puntes de més de 42 graus, tant a les terres de Lleida com a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, i també a punts de l'Empordà, a l'hi baix Empordà, interior de les comarques de Girona, també patiran temperatures al voltant o per sobre d'aquests 40 graus.
1: Aquesta situació temperatures extremes s'allargarà fins dijous, però la previsió apunta que no serà fins a mitjans de juliol, quan la situació afluixarà.
2: Tot i que traguem l'etiqueta d'onada calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
1: Davant d'aquesta situació de temperatures molt elevades, Protecció Civil insta a evitar les hores centrals del dia, hidratar-se, buscar els espais més frescos i refugis climàtics, vigilar les persones més vulnerables i tenir cura de les mascotes.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: Com a ciutadà, tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
1: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
0: 012, la millor resposta.
2: Confirmat.
3: Original?
4: Sí.
3: Única?
4: Sí.
3: Creativa?
4: Sí.
3: Entenedora?
4: Sí.
3: Divertida?
4: I tant.
3: Intel·ligent?
4: Molt.
3: Innovadora?
5: La principal.
6: A més?
7: Sensacional.
8: Ei, a l'Alt Empordà.
9: Sí.
10: Ah, quina sort.
11: Un espai de 5 estrelles.
12: Bon dia, Gino. Quina és de les tres històries la que consideres que és certa?
13: A mi em passa una mica com a tu, que no me'n crec cap.
14: Pues mira.
13: Perquè cadascú em sembla més increïble.
14: Pues mira.
13: Però...
14: Què més?
13: Però...
14: M'ha tocat la grossa.
13: Però...
14: Les temperatures baixen.
13: Allò, Berna, de decidir una...
14: L'humitat baixa. El vent baixa. La pressió atmosfèrica baixa.
13: Ja m'acabo decidint.
14: Fixa, quina baixada.
13: No el conec.
14: Vol dir que això ja és fresqueta.
13: És clar, és que aquesta segona part no em lliga. Però sí, jo trio aquesta, va.
14: Pues mira.
12: Tu tries la de la que va saltant amb paracaigudes.
13: Sí, ja no sé què dir, sí.
12: Bueno.
13: Sí, vale. Perquè és que el consell no i el ramadà trobo una mica il·lògic que deixin participar en una festa sent no creient com... Bueno, no sent creient d'aquella religió com suposo que no és ell. Però bé, no ho sé.
12: Sí. Bueno, vale.
13: Sí.
14: Molt maca. Vinga, apa.
10: Molt. És que, Geno, és que d'en Guillem, de totes tres, t'esperes totes tres, eh?
14: Consell de guerra.
13: És que és això, és que per una part no i per l'altra part sí, dius, mira.
14: Farem un número.
10: Vale. Ja aquest és capaç d'això i de molt més.
13: Sí, ja, m'ho imagino.
14: I punt.
12: Molt bé, ara el que ens queda saber és la solució de l'enigma.
14: I punt.
13: Sí.
12: Pues jo et dic la veritat. Ahir el vaig escoltar amb molta atenció. El vaig tornar a repassar, vaig agafar un foli, no ho sé. Ahir el vaig escoltar amb molta atenció.
13: No?
12: No, i el Josep no sé si el sap.
10: No, jo tampoc. I mira que vaig estar mirant les vocals, com deies tu, els números par, els impars, les vocals par, els impars.
14: Vale, vale.
10: Tot.
14: Vale, vale.
13: Sí. Bé, doncs vinga, donem la solució directament, no?
12: A veure.
13: Vinga. O sigui, el que sembla és que s'hagi de buscar la meitat. No?
12: Sembla.
13: Era lògic, no? 18-9,
12: sí,
13: 8-4, 14-7. Doncs no, sinó que s'havia de mirar 4-14-7, 18-9.
12: 9, molt bé.
13: 8.
12: 8 no té 9.
13: No.
10: La meitat, 4.
13: 4.
12: Ah, vale.
13: I diu
12: però
13: 14.
12: No és la meitat, 9, de 4, no?
10: No, 8.
13: No, res, 18-9.
12: Sí.
13: I ja li diuen bé.
12: Sí.
13: O sigui, no s'ha de buscar 18-9, la meitat no s'havia de buscar, ho semblava. Per exemple, llavors diuen 14-7-0, és perquè 0 té 3, però quan diu 6-6-4.
12: Vale.
10: Ah, vale.
13: El o sigui, veieu?
12: Vale.
13: Ara. Exacte.
10: Clara.
12: Vale.
13: Sí?
12: Sí, home, ara ja està clar.
13: Ara sí.
12: Ara està clar.
13: Ara tenim clar.
12: Sí.
10: Vale.
12: Ah.
13: Però era molt maco, eh?
10: És que... Vale.
12: Ah.
14: Bueno, pues...
10: Digues.
14: Jo no sé si...
10: Ara.
14: Jo sí...
10: Ei.
14: Sí, home, sí. No sé.
10: Ah.
15: I parlant d'emocions...
16: 86.
17: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió «Mira'm i no em toquis». Fem servir l'expressió «ser de mira'm i no em toquis» amb el significat de ser inconsistent, poc sòlid. Aplicat a les persones, es refereix a aquella persona extremament sensible, que es queixa per tot, que plora, que gemega, etc., per no res que li facin. Aquesta nena és de mira'm i no em toquis, li fa res i ja es posa a plorar. Va comprar uns mobles de mira'm i no em toquis, em sembla que se li desfaran aviat. Altres expressions que podríem fer servir amb gairebé el mateix significat és ser de fira, de sucre, de mantega o de cotó fluix. No pots tocar-lo que li surti un blau. Aquest xicot és de mantega. Quina carn més delicada. De seguida refreda, sembla de cotó fluix. No et gronxis amb aquesta cadira, que ara tot ho fan de fira i se't pot trencar. És de nyigui-nyogui. Ja ho veieu, curiositats de la llengua. Aquesta informació l'hem extreta del diccionari de sinònims i frases fetes de Maria Teresa Espinal.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, aix sí de clar.
1: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila Sacra, per persones amb les millors ones.
2: Ole!

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.

0: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.
1: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb finestres que l'any tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert que l'any i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-42-11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que Déu està escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà, és el cumpleanys del marit de la Caterina. I a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que estaran molt contents i el ballaran. Si vols apuntar-ho, tu apuntes.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries com ara la Dana, al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc, perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i el peritatge, l'assegurança calcularà la compensació.
2: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
1: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar al termini màxim de 7 dies naturals.
2: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: I parlant d'emocions...
1: 10.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la setmana que no hi hagué divendres. El significat de la setmana que no hi hagué divendres és un temps imaginari que es creu que no serà mai. Quin és l'origen, però, d'aquesta dita? Joan Amades ens diu que aquesta famosa setmana fou la que el papa Benet XII feu la seva entrada a la ciutat de París. Es proposava fer-la en dijous, però no fou possible perquè va caure un veritable diluvi d'aigua i es veia obligat a fer-la l'endemà. Perquè el poble pogués celebrar l'esdeveniment, el feu franc en aquell dia d'observar el dejuni, tan rigorós en aquell temps. Els dispensà, doncs, del règim de divendres, d'aquí que aquella setmana semblà que no hi hagué divendres. Aquesta informació l'hem extreta del refranyà català comentat de Joan Amades.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
3: La millor resposta.
4: Papa, tu saps què és l'autisme?
3: L'autisme és una alteració del neurodesenvolupament que es manifesta de forma diferent en les persones. Segons estudis recents, de cada 1.000 persones de menys de 18 anys, entre 10 i 12 tenen un trastorn de l'espectre autista. La precocitat en la detecció i l'atenció són clau per al bon pronòstic i inclusió. Persisteix al llarg de la vida i els cal suport en totes les etapes, des de l'escola fins a l'etapa adulta, també en la inclusió laboral.
5: Ho has entès?
4: L'autisme és una manera diferent d'estar al món.
3: 012, la millor resposta.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per l'Ajuntament. Un individu reclama falsos rebuts pendents d'aigua o escombraries i el consistori recorda que no demana pagaments per telèfon. Fa dos anys que des de Ràdio Vila-sacra us informem de com evitar-ho. O sigui, que avisats ja esteu si voleu. Salvem l'Empordà denuncia obres il·legals d'empreses en sòl no urbanitzable a Vilamalla. L'entitat ecologista critica la permissivitat administrativa del consistori davant la continuïtat de l'activitat logística de l'empresa. S'obre la convocatòria dels ajuts LEADER 2026 per impulsar projectes a les zones rurals. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre i els ajuts poden cobrir fins al 40% de la inversió privada i fins al 80% de la pública.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: La vida sona bé. Escolta-la.

0: aquí ens trobem avui a Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà, que no és ni millor ni és pitjor que res, només és una proposta diferent de sensacions audiovisuals, per un matí ple de vida, ple de curiositats, ple de sentiment, ple de tot allò que garanteixi un plaer mental i sensorial com cal. M'entens, que sí? Doncs això...
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
3: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina, i anònimament. Gràcies.
4: Avui, cal més feina i menys ximpleria.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Simplement brutal. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
3: Hola, em dic Pau Tor. El poema que he escollit es diu Un cor de més de mil sirenes i és de la Elisabetta Dami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi, aquí, amb mi.
2: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
0: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.

0: informació, música, entreteniment.
1: La millor resposta.
2: Ei, hola.
3: Hola, carinyo, què tal? Com ha anat la feina?
2: Avorrida, com sempre.
1: T'agradaria reorientar el teu futur professional cap a altres sectors amb més oportunitats? A Catalunya creix la demanda de professionals de l'àmbit digital i per accedir-hi no cal tenir una formació acadèmica superior relacionada amb la tecnologia. Al web barcelonadigitaltalent.cat trobaràs la formació i els recursos necessaris per reorientar la teva carrera cap a un sector sense atur i ple d'oportunitats.
2: Seré la nova Ada Lovelace.
1: Connecta't a barcelonadigitaltalent.cat i encara amb optimisme el teu futur laboral. 012, la millor resposta. Generalitat.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Escolta, que res, ja t'ho torno a dir, xapó, tu. Ha anat de primera tot. I tot molt ben indicat. Després hem tingut també una gent molt maca a la taula i vosaltres que estàveu pràcticament al costat. Dic la veritat que una trobada així, oi, que la tindríem que fer cada any. Adéu!
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Mare meva, quins oients que tenim.
9: Doncs sí, oients fidels.
8: Clar que sí.
10: Però què vols?
8: No, no, increïble. Abraçada gegant.
10: Us estimo.
11: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
2: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
3: Con l'aplicació també puedes reportar les platges lliures de meduses, allà on la gente no encontró medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
2: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
4: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y sé que se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
2: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no us rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Quan la realitat és trista i avorrida,
7: el millor és inventar-se una bona història.
8: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
9: convertides en sensacions.

0: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.

0: Te explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmar l'estiu més emocionant a Aquabrava.
4: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
3: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
4: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
3: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
5: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
6: Au, mira que bé.
7: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
8: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
9: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
8: 20 anys d'Espais.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I parlant d'emocions...
3: 77.
4: Som de peix.
5: I de carn.
4: Som de fruita.
5: I també de verdura.
4: Som de dolç.
5: I de salat. I som del morro fi.
4: I també de cuidar-nos molt.
5: Som d'olles i fogons.
4: I sobretot som molt de menjar bé. Som a prop. Som d'aquí.
6: La xarxa. Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
7: Salvador García Arbós, com estem?
8: Molt i molt bé.
7: On t'agradaria ser ara?
8: Ara mateix m'agradaria ser en una taula del motel o de l'hotel Duran. En una escoltant el senyor Pla, a l'altra el senyor Salvador Dalí.
7: Avui ens quedem, em sembla que una mica més a prop de casa, de fet aquí a tocar, a Figueres, a l'Empordà, i no sé, ara m'explicaràs per què la cuina de l'Empordà és tan important en l'evolució de la cuina catalana, per què en parlem avui?
8: Per diverses coses. Primera, perquè durant molts anys ha sigut l'estàndard de la cuina catalana. Segona, perquè l'Empordà ha sigut estàndard de la cuina catalana per la seva situació geogràfica excepcional. El mar per un costat, una terra molt interessant en què hi trobem vinya, les primeres vinyes de la península Ibèrica, i tenim olivera, i tenim fruita, i tenim cereals, i tenim ramats. I tenim ramats que, a més, pasturen de l'alta muntanya dels Pirineus a l'estiu i baixen a l'hivern, a passar l'hivern, a pasturar a la plana. I dos, els aiguamolls que permet la cacera, per exemple. Mm. Aleshores, hi és tot.
7: Exacte. I no m'estranya que restaurants, llavors, aquest territori hagi donat peu a restaurants com el Motel, el Duran o fins i tot el Bulli. Salvador, m'havies dit que volies les músiques de Retorn al Futur avui. Per què? A veure, anem al... No sé on anem.
8: Per poder anar al motel escoltant Josep Pla i per poder anar aquí a l'hotel Duran a escoltar en Salvador Dalí, o per poder anar al Bulli amb en Richard Hamilton... Mm. Només hi ha una solució, que és tenir una màquina del temps.
7: Sí, no? Quins restaurants? Ara n'hem dit alguns, però són allò... van ser importants per aquest a nivell gastronòmic, per aquesta evolució de la cuina catalana.
8: Home, tots tres són importants, i són importants, el primer, que és l'hotel Duran. Mm-hmm. L'hotel Duran és el més important perquè d'allà tot surt. Seria una mena de Betlem. Mm-hmm. I per què passa això? Doncs perquè d'allà surten molts cuiners de l'Empordà, perquè allà els Duran ells mateixos són importants, perquè d'allà en surten els germans Mercader, i sobretot en Josep Mercader, que s'hi va estar 15 anys i després va fundar el motel. Però perquè dins l'òrbita del Duran, un restaurant que tenien era el Finisterre de Barcelona, i allà va ser un dels primers restaurants, si no el primer, en què hi va treballar un tal Ferran Adrià.
7: Què dius? I ara hauríem d'explicar per què va ser important el Bulli, o no cal, ens ho saltem?
8: Lo del Bulli ens ho podríem saltar perquè, més a més, tothom s'ho sap, perquè
7: sí,
8: marca un abans i un després a la història de la cuina mundial.
7: Mm. De fet, dels tres restaurants que estem parlant avui, el Bulli és l'únic que està tancat. Fins i tot el Motel Empordà també està obert, que déu-n'hi-do també l'important que va ser la feina del senyor Mercader primer i ara el senyor Subirós.
8: Exacte. Vull dir que, un moment, això del que volia estancat és veritat, però bueno, per el que tenim entès, si Déu vol...
7: Obrirà d'aquí res, però no s'hi podrà menjar, cosa que quedi clar.
8: Això ja ho sentirem aquí. Per què és important un motel? Doncs un motel és important perquè hi va haver el senyor Josep Mercader, i el senyor Josep Mercader va modernitzar la cuina catalana. És a dir, és el pare de la cuina catalana, és el pare de la cuina catalana moderna. És el que l'actualitza, la posa al dia i que decideix, doncs, veure que hi ha unes tècniques d'altres cultures gastronòmiques en què es poden aplicar a la cuina catalana, i apliques aquestes tècniques i pots fer el salt.
7: Va, acabem amb una cosa dolça molt ràpid. Crep Suzet. Aquesta crep que es fa a la sala, que es flambeja amb salsa de taronja. Què? Per què és important la crep Suzet?
8: Perquè és com la pedra filosofal. Si la crepe Suzette és el gran espectacle de sala, que és la gran aportació de la cuina francesa per fer valorar la gent de sala, i que, a més, la gent de sala se'n sent orgullosa, això ho van començar a fer Can Duran perquè ho van aprendre a Font Romeu. Molt bé. El senyor Josep Mercader havia treballat amb el senyor Lluís Duran el Duran, i ell va dir... Jo el que puc fer, i allò que dèiem abans, jo puc fer una cosa semblant, aplicant aquest mateix espectacle, aquesta mateixa tècnica, però posant-li un accent català. Mm. I què fa? Ell és de Cadaqués, se'n va a Can Cabrisses i els hi diu, pst, donem uns taps. Agafa aquells taps, els emborratxa, els hi posa crema de llet, els hi posa cafè, els flambeja i pam, i tenim aquells taps de Cadaqués tan famosos que es feien al motel.
7: Intel·ligent el senyor Mercader.
8: Però encara n'hi ha una merderina i una dolça que merderia. Trobo que de cosa dolça, molt interessant a nivell cultural, perquè és fer-ho tot al revés, és dir, sabeu la coca de vidre que fan els flaquers?
7: Sí, la coca de vidre.
8: Doncs molt bé.
7: Meravellosa.
8: Doncs surt el senyor Ferran Adrià un dia i diu, saps què? Nosaltres ara farem una coca de vidre, en què el vidre serà de vidre, i serà transparent, i serà translúcid. I l'única cosa que hi posa és el gust, els pinyons i el sucre a sobre.
7: Oh.
8: I això és extraordinari.
7: Ja ho tenim tot, la crep Suzette de Can Duran, els taps de Cadaqués també flambejats al motel, i aquesta coca de vidre que només podem fer que recordar, perquè ja no podem tastar, del Bulli. Fantàstic, Salvador. Gràcies.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Augmenten un 40% les sentències per furts i robatoris a Barcelona. Segons dades del Ministeri de Justícia, durant l'any passat hi va haver 3.500 sentències més per delictes lleus i un 60% més de sentències per judici ràpid. El govern espanyol i la Generalitat han presentat aquestes dades per fer balanç del pla de xoc contra la multireincidència que van posar en marxa fa 2 anys. L'increment de sentències s'explica en part per l'entrada en funcionament fa una mica més d'un any de 4 jutjats penals de reforç i un jutjat de guàrdia per fer judicis ràpids dedicats a la multireincidència. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
1: Han augmentado exponencialmente las sentencias. De tal manera que en los casos de multireincidencia, en el año 25 se dictaron 1.380 sentencias más que en el año 24. Esto supone un 40% más de sentencias.
0: Des del govern de la Generalitat s'apunta també que el Pla Campai ha estat determinant per reduir l'activitat dels multireincidents a l'àrea de Barcelona. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Hem aconseguit reduir els primers mesos d'aquest any un 40% l'activitat dels delinqüents multireincidents. Estem desplegant el Pla Campai Pista, que permet doncs, una reducció del 37% de la comissió de delictes durant el seu desplegament.
0: Les dades provisionals d'aquest any també confirmen la tendència al global de Catalunya. Els delictes físics s'han reduït un 8% i els digitals un 3%.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure...

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, ha estat una sorpresa i ens ho passarem bomba. De veritat. Bueno, pues lo primer de tot que us he trobat a faltar, com penso que tothom, no? I ja està. És una abraçada molt forta.
4: N'he trobat a faltar molt. Molt. No t'ho pots imaginar. Tot va molt bé. Molt. Molt. Una abraçada també per vostè, perquè estic molt agraïda de sentir-los i la companyia que em fa. Un petó.
5: Molt de gust de tornar-te a retrobar, eh? Bueno.
4: Hola, que bé, quina il·lusió. Bueno, un saludo a tothom, eh? A tothom. M'encanta, m'encanta que estigueu aquí. Que bé, que bé, que bé. Bueno, que ens veu molta companyia, eh? Aquí estamos, eh? Vull dir que ànim, eh? Ànim. Bueno.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 per FM, ara i sempre, la teva veu.
6: Tanca els ulls.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
9: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
10: En el 107 de la FM...

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: I parlant d'emocions...
2: 71. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: I què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel al Far West.
3: Volar a llops d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria, per tant, els que opten a fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre setembre i juny. Són dades del curs 2024-2025 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, el sindicat majoritari al sector de l'educació, la seva portaveu, Iolanda Segura, ha admès que molts docents ho fan així per un tema de conciliació familiar. Altres també per l'oferta, i en canvi des de Comissions Obreres, el responsable de polítiques educatives d'aquest sindicat, Cristian Marco, ho atribueix al format d'aquesta formació.
2: Sovint, pues ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
3: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, no lectiu, encara que els sindicats asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat, ha de tenir un mínim de 15 hores. Els sindicats apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats, però reclamen una revisió i més qualitat.
3: Ja està el màster de professorat, ja està també el grau, encara més del que està ara.
2: L'oferta formativa també ha patit una devaluació qualitativa. I semblava que volien doncs revertir una mica aquesta situació, però de moment doncs és que la qualitat també de la formació deixa molt que desitjar encara. És un tema també a treballar.
1: El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
4: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
5: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència.
7: Pues no me n'entero.
8: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
5: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència.
8: Oh!
7: Ole!
8: Oh!
7: Ole!
9: Oh! Pareu bé l'orella.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que pensa.
2: Si cada dia fas esport, no et trobaràs com un mort.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ei, truqueu.
6: Agafa el telèfon i truca.
7: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
6: I demana la música que a tu més t'agrada.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: El Reial Decret d'Envasos de l'any 2022 va obligar els esdeveniments culturals com festivals o festes majors a eliminar els gots d'un sol ús, el que va suposar l'aparició de gots reutilitzables. La Fundació Resero denuncia que aquest canvi no té l'efecte esperat perquè sovint no es tornen a utilitzar. Carreguen contra la majoria de grans festivals, ja que asseguren que no compleixen la normativa i que no disposen d'una logística de retorn que redueixi l'impacte ambiental. Rosa García és la directora de la Fundació Resero.
1: Continuen utilitzant gots d'usar i llançar, o bé recullen els gots, però el que fan és destruir-los i reciclar-los per fabricar-los de nou, o bé també ens estem trobant que molts festivals no retornen els diners quan tu vols anar a retornar el teu got.
0: I fan aquesta petició a la Generalitat i al Govern.
1: A nivell de la Generalitat de Catalunya, es faci algun tipus de mesura reguladora que deixi molt clarament l'obligació d'apostar i introduir circuits de gots retornables i reutilitzables. I també ara és un bon moment perquè el govern espanyol està tornant a redactar el nou Real Decret d'Envasos, i aquí el que exigim és que hi hagi un redactat que no doni peu, no, a falses interpretacions.
0: Com que no es poden reutilitzar, aquests envasos s'acumulen a casa o es llencen a terra, i a nivell econòmic es tradueix en una despesa pels assistents i en un ingrés extra pels organitzadors.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Frankfurt La Plaça, especialitats en entrepans combinats.
1: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.

0: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
2: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

relació entre el menjar i el foc ens retorna als orígens més profunds de la gastronomia i de la humanitat. La cuina és sincera i sense artificis i anteposa el gust per davant de tot.

0: nèctar i moment de parlar de la cuina. Cuina que ens l'explica sempre tan ben explicada la Joana Molins, cuinera de la ràdio. Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Esperem que tot sigui de producte de proximitat,
1: sí,
0: que no s'avingui de gaire lluny.
1: Això, bueno, jo procuro comprar producte de proximitat.
0: Sí, però sí. Ho saps segur que ho són de proximitat.
1: Home, allà ho posa.
0: Ah, val.
1: Ara, si t'enganyen, no ho sé, però almenys allà posa d'aquí, del Maresme o del Baix Llobregat,
0: sí.
1: I llavors procuro doncs, agafar-ho tot d'aquí.
0: Sí. Perquè tot això d'aquests productes, sí. Principalment les, ara me ve, el que són les maduixes, em sembla que poques en mengem de per aquí, eh?
1: No, les maduixes, bueno, ara vindrà, però les maduixes d'aquí, de Canet i tot això, jo crec que fins a mitjans de maig no n'hi ha, eh?
0: Ah.
1: Perquè ara tot ve d'Almeria, ja ho veus. Tot ve d'allà baix.
0: Així és que no ve de més de gavall.
1: Bueno, de moment posen d'Almeria.
0: Bueno,
1: però, bueno.
0: Vinga, bueno. Anem cap a aquest àpat.
1: Bueno, i com que també ara és el temps del bròcoli, que aviat ja es acabarà, perquè, doncs, el bròcoli, el verd. Jo normalment faig sempre el verd perquè a mi el blanc no m'agrada. I no em senta bé. En canvi, el verd sí. I avui, per no fer el sempre bullit, i per veure si els nostres nets s'acostumen una mica a menjar la verdura i els hi fem una mica més fàcil,
0: sí.
1: els disfressarem una mica com
0: ara,
1: si fossin uns canelons.
0: Així ho dius ben dit, perquè si no ho disfressem anem malament amb la verdura.
1: I llavors farem un bròcoli amb beixamel.
0: Ah, molt bé.
1: Beixamel queda molt bo. A mi també m'agrada, Bueno, és que jo crec que no hi ha res que no m'agradi. Hi ha poques coses que no m'agraden, Perquè abans nosaltres ens acostumaven els nostres pares a menjar de tot. I ara és molt diferent.
0: Sí.
1: Però, bueno, nosaltres tenim un net de 8 anys i aquest, bueno, i li encanta tot.
0: Bueno,
1: no tenim problema.
0: Home, tu no tens cap problema, li disfresses el que no li agrada, vinga, i ja pres, eh?
1: No, però a ell li agrada tot i no tenim gaire problema. Bueno, doncs, agafarem dos bròcolis d'aquests verds per 4 persones. Aigua per bullir, sal, i llavors hem de fer la beixamel. Senzillament, vull dir, és això. Per la beixamel farem 1 litre de llet, 3 cullerades soperes de farina ben plenes, l'oli per fer aquesta beixamel. Si vosaltres preferiu mantega, hi podeu posar mantega,
0: Val.
1: O mantega o oli, el que vulgueu. Llavors, un pols de nou noscada, que ja ho sé que a tu no t'agrada gaire la nou noscada, però hi queda molt bo, i don una mica de gustet, i el formatge ratllat del nostre gust, el que vulguem,
0: el que
1: ens agradi. Si és elemental, si és el que a nosaltres ens agradi. Jo sempre hi poso un formatge suau. Perquè a mi m'agrada que es desfagi ben desfet el
0: tipus
1: formatge.
0: Cadí, per exemple,
1: això,
0: sí?
1: un tipus de formatge cadí. Però vull dir, l'emmental també hi és bo, l'emmental aquest al francès també
0: sí.
1: Hi és bo, Doncs agafarem i netejarem primer aquest bròcoli i ho deixarem, els poms del bròcoli no els tallarem molt petits, els deixarem un pom una mica com si fos una flor,
0: sí.
1: Anirem tallant així els poms,
0: sí, sí.
1: No molt petit, el rentarem com sempre i el posarem o a bullir o al vapor. Jo el faig al vapor i us diré per què. Perquè no hi queda gens d'aigua al vapor, quasi bé. En canvi, si tu el bolls, llavors fa més aigua. Jo el faig al vapor, i el vapor són uns 12 minuts, 13, el trec, i així no l'haig de fregir. Perquè si el fem bullit,
0: clar,
1: aquella aigua hi queda. Llavors, què hem de fer? Fregir-lo i posar-lo en una plata perquè no ens deixi aigua.
0: Clar.
1: I llavors ja ens estalviem també, no és per la feina, aquest fregit, perquè ja procurem ara no fer coses que fer coses més light, una mica més light, i així ja no l'hem de fregir. Llavors el posarem en una plata i farem aquesta beixamel que us he dit. Aquesta beixamel, si voleu, també hi podeu posar una mica de bacó, el fregiu,
0: sí.
1: I llavors ja amb aquest fregit també del bacó feu la beixamel junt en allà i ja us quedarà també una mica que també li doneu un toc, si voleu.
0: De ceba no n'hi poses a la beixamel?
1: No n'hi poso mai jo de ceba.
0: Perquè
1: a la beixamel
0: s'ha sentit,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que molta gent n'hi posa
1: molta
0: de ceba
1: gent, però jo no n'hi poso mai. Jo la beixamel la faig sempre sense ceba. Llavors hi posem, fem aquesta beixamel, com us he dit, aquest litre de llet i aquestes 3 cullerades de farina, li tirem per sobre, el posem al forn dalt i baix i amb el formatge 18 minuts o 20 i ja ho tenim. Vull dir, és fàcil, ràpid i queda molt bé.
0: Queda bastant dissimulat el gust del bròquil?
1: Sí, Sí, queda dissimulat, sí, sí, sí, sí. Bueno, queda, saps que menges bròcoli, però és que queda molt bo, i vull dir, i no sé, bueno, per què vols dir, pels nens? O...
0: Sí, o bueno, pels grans, perquè hi ha grans que tampoc els agrada.
1: Ah, hi ha grans que tampoc no els agrada.
0: Que esclar, bueno, jo penso que segurament posant-hi el bacon, com dius, sí, tallat petit, sí, així, també deu donar-hi un gustet a la beixamel.
1: Un gustet a la beixamel, sí, diferent, sí, no, no, no, però jo crec que sí, que ha d'agradar, ha d'agradar, però...
0: Ja anava a dir, no es té que remenar gota aquest bròquil com
1: no,
0: està en el forn?
1: No, no, no, la beixamel, al revés, clar, al revés.
0: Al revés.
1: Sí, sí, perquè la beixamel la posaràs a sobre i llavors tu, com la vagis a servir, ja l'agafaràs al tanto, perquè cada persona li puguis posar 3 o 4 poms d'aquests que has fet i quedi tota la beixamel a sobre rosseta.
0: Val,
1: no, no, no, a mi no m'agraden les coses així xafades.
0: Sí, bueno, saps? És que hi ha vegades que veus el bròquil que dius mateix, perquè que ho tallen així petit.
1: Ho xafen. Sí. O sigui, una vegada el tenen bullit, agafen l'escumadora, sí, i li passen pam, pam, pam, pam,
0: sí, sí, sí,
1: i queda com si fos un més puré.
0: Sí, sí,
1: i llavors
0: sí,
1: sobre la beixamel. A mi m'agrada així. M'agrada
0: que notis una miqueta...
1: Que es vegi el pom del bròquil i a sobre la beixamel, i quan ho serveixes, vull dir, que deixis, no m'agrada allò desfet.
0: En aquí què hi podem posar? Ara veus quants dies que tinc ganes de preguntar-te com a suggeriment, sí, què hi podem acompanyar-hi. Això de tipar una mica, eh?
1: Sí, tipo una mica, però bueno, no, perquè... si vols un segon i tenim que no els agrada gaire, mira, els hi fas un llom rebossat, i estaran encantats, o un tall de vedella rebossada, un, ara no em surt el nom, com se diu, un, bueno, vedella, li direm vedella perquè no em surt, sí, el nom, que rebossat se'n diu un altre nom, la vedella,
0: i
1: o pollastre.
0: Ah,
1: o un pit de pollastre tallat ben fi,
0: també rebossat.
1: Rebossat queda molt bo, el pollastre rebossat queda molt bo. I ja ho tens. El primer plat això, i el segon el llom o el pollastre rebossat.
0: Sempre, com hem passat altres dies quan t'ho pregunto això, què popellaria, jo el meu cervell va maquinant, perquè vaig pensar, ai, aquí ara posaré un tall de llonzat així fregit, però esclar, rebossat, això ja té que canviar, doncs, totalment de gust.
1: Sí, el rebossat t'agrada a tu o no?
0: El rebossat, sí.
1: Sí,
0: clar, per això que si m'imagino...
1: El pollastre m'agrada molt, rebossat.
0: Si m'imagino una cosa a la planxa, acompanyant aquí, ja penso, ecos, no, saps? I ara amb aquest suggeriment que dius tu, que perquè, si és rebossat, sí, doncs molt bé.
1: El pit de pollastre és sec, però en canvi rebossat queda molt,
0: molt
1: tendre,
0: molt bo,
1: i queda molt,
0: molt bo.
1: També hi pots posar unes salsitxes. Jo a vegades, com venen els nens, agafo salsitxes i els aparteixo pel mig i els hi rebosso també.
0: Ah, sí? Sí, sí, que no ho he fet mai.
1: Sí, sí, els agrada. Hi ha salsitxes, sí, també.
0: Però els fas amb l'ou?
1: Sí, amb l'ou. Els obro, els passo per l'ou, pel pa torrat, i els rebosso.
0: Ai, mira.
1: I queden molt bones,
0: ah, mira,
1: les salsitxes.
0: Jo ho provaré, això.
1: Amb el llom i els nens, tot això,
0: sí,
1: els encanta.
0: Sí, sí,
1: i els grans,
0: sí,
1: també,
0: Bueno,
1: nens i grans.
0: No, bé, doncs Joana, repetim els ingredients, sí, doncs, d'aquest bròquil.
1: Doncs dos bròquilis, jo dic dos perquè són petits. Si veieu que amb una n'hi ha, en feu prou, agafeu una a un, però ara són molt petits i amb un no en tindríem, per quatre persones no en tindríem prou. L'aigua per bullir, o si el feu al vapor també necessiteu l'aigua igualment, però l'aigua ja ho sabeu, que llavors hi poseu una mica de sal en aquesta aigua, en aquesta aigua que fareu al vapor, poseu-hi sal,
0: vale,
1: perquè llavors el vapor puja i puja salat.
0: Ah,
1: i el bròquil t'agafa més gust,
0: bé,
1: i llavors aquí no necessitem res més, això, i necessitem aquesta beixamel, que hem dit, un litre de llet, les 3 cuirades soperes de farina ben plenes, oli, si voleu fer, o si voleu fer mantega, el podeu fer amb mantega, depèn del gust que vulgueu, si voleu posar una mica de bacó tallat petit també, i llavors un pols de nou moscada i el formatge del vostre gust, un formatge mental o un formatge més suau.
0: Tot això ho hem de posar a la paella i ho hem d'anar remenant,
1: sí,
0: remenant,
1: bueno,
0: fins que queda el punt.
1: Una paella o una olleta, perquè la paella que no s'us ratlli, perquè això ho farem amb l'escumadora, llavors jo ja ho faig directament en aquella olla i ja està. I llavors el litre de llet és una mica relatiu, perquè és clar, la farina, sempre diem 3 cullerades,
0: sí,
1: la meva cullerada pot ser d'una mida i la vostra serà d'una,
0: sí,
1: altra.
0: Sí, exactament.
1: Ni tirem no li tirem tot. Si veiem que en vol més, més. I si veiem que en vol una mica més del litro, sempre som a temps a tirar-li. En tirem, per exemple, la meitat del pot, sí. Ja anem fent, i llavors ho anem tirant al nostre gust, que ens agradi la beixamel. Fantàstic. Més clara o més espessa. No massa espessa, per això. I llavors vosaltres mateixos, si no en teniu prou amb un litro, en feu una mica més. Si us en sobra una mica, us en sobra, perquè és clar, això d'una cullerada és molt elàstic.
0: Clar, a veure,
1: perquè jo els hi posaré molt plenes, sí. Vosaltres una cullerada supera, sí, no tan plena, llavors vol més llet o menys.
0: Val. I hem de pensar, doncs, quan tu dius, que sigui una beixamel al punt.
1: Al punt. Que no massa espessa perquè cobreixi tot la beixamel.
0: Molt bé. I aquí, bueno, ens ha donat el suggeriment a la Joana de posar-hi carn, per exemple,
1: rebossada. La que us agradi, la carn que a vosaltres us agradi.
0: Molt bé. Sí. Gràcies.
1: Vale.
0: Doncs vinga, Joana, ho provarem. Moltíssimes gràcies.
1: Vinga, fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
1: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
0: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor. All of me, why not take all of me? Can't you see?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya, 12.000 persones conviuen amb l'esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa i sense cura que afecta principalment dones d'entre 20 i 40 anys. Encara són molts els interrogants i els reptes al voltant d'aquesta malaltia. Un d'ells és intentar frenar la progressió que pateixen alguns dels pacients. Rosa Marriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Part d'aquestes persones que cursen amb brots, aproximadament un 30%, segueixen denotant, encara que no tinguin activitat, una certa progressió de la malaltia molt lenta i molt invisible, i això ara per ara no tenim tractament, per això s'ha d'estudiar tot aquest tema.
1: Una de les accions que persegueixen des de l'entitat és dotar tots els hospitals d'un sistema de biomarcadors en sang que podrien identificar si el pacient patirà aquesta progressió o no. Juntament amb la realització de proves cognitives es podria millorar un diagnòstic precoç.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Què, què?
5: Que això és Ràdio Vila-sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
3: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.

0: veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu súper econòmic.
1: El cafè de la ràdio.
2: Proporcionant sensacions variades i agradables.
3: Pensant en les vacances? Més de 50 càmpings d'en Somni a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre t'esperen.
4: Amb 6 dels millors càmpings d'Europa, bungalows de luxe i parcel·les amb vistes al mar. Reserva-ho a campingstarragona.com.
3: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per

0: simplement brutal.
1: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
2: Comença a haver-hi nivell.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fa un miler d'anys, un simple toc de corn o de banya podia alterar tota una vall en qüestió de minuts. Un estudi ha reconstruït com funcionava aquesta xarxa de comunicació a la vall de Barcedan, al Pallars Jussà, entre els segles X i XII. Les proves demostren que el so d'aquests instruments podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori. Cabet de la Conca, Pau Rovira.
2: La recerca ha recreat la comunicació entre 17 punts de la vall de Barcedana, amb rèpliques de corns medievals, de ceràmica, de banya i un enafil metàl·lic. I sonen així.

0: Els assajos confirmen que la comunicació acústica era ràpida i molt eficaç en un terreny tan accidentat com el del Montsec. La recerca, liderada per l'arqueòloga Paula Milero, mostra també que els corns s'utilitzaven no només per la comunicació militar, sinó també per la vida diària.
1: Els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana. T'imagines la comunicació sonora, no?, amb els corns, un àmbit molt més militar dels castells, però després l'experiència ens demostra que molts altres agents participarien d'aquesta xarxa, doncs. Nuclis d'hàbitat, esglésies, coves que tenien un ús ramader, per exemple, no?
0: L'estudi també conclou que els corns de banya i els de ceràmica arriben pràcticament a la mateixa distància, arriben fins als 4 quilòmetres, però tenen un timbre diferent, cosa que permetria identificar qui emetia l'avís. Els investigadors creuen que aquesta xarxa sonora es complementava també amb la comunicació visual i que alguns indrets, com el Castelló Sobirà de Sant Gervàs o Sant Andreu de Llimiana, eren punts estratègics per fer arribar els missatges arreu de la vall.
2: Una altra manera d'enviar missatges és WhatsApp, que ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb ells per primera vegada. El registre per reservar un nom d'usuari és opcional i ja s'ha obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no es començarà a veure i a funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic que més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp, calia tenir el seu número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023, a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència

0: Ya, ya está Renoferrin.
1: Radio Vila Sacra.
2: Radio Vila Sacra.
1: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Radio Vila Sacra.
6: I pau mental.
7: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG i impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
1: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
2: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
3: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions...
2: 97. Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

Apuja, apuja la ràdio. Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Això és...
2: És meravellós.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Tens de tot a prop de casa.
3: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
4: Busques inspiració?
5: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, de banda de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
6: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
7: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de...

0: Passió, música, entreteniment.
1: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
2: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: Do you swear to love me forever?

0: Tu en el teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Hola, em dic Martí Vilaseca. Us proposo una endevinalla. Espero que us agradi. L'endevinalla és: ningú no és més neta que jo, però ningú no em faria un petó. La resposta és l'escombra.

0: Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.
1: T'entretenim i et fem companyia al 107 de l'FM, la teva ràdio local.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: A tu, com t'agrada menjar la vedella?
3: Molt fàcil, vedella, la planxa, amb una miqueta d'all, així de simple.
4: Bueno, a mi no m'agrada la carn amb salsa. La cuino molt crua, eh? Volta i volta.
5: Volta i volta, poc feta i amb una mica de sal.
6: També a la planxa, volta i volta i una miqueta de sal i punt.
7: A la planxa, amb verdures al costat o amb alguna salsa de formatge o de bolets.
8: Als meus fills s'agrada l'arrebossada, l'escalopa i també a la planxa.
9: Jo la preparo amb hamburgueses, també la faig a la brasa.
4: La vedella m'agrada més poc cuita, però si amb salsa o algo, sí que m'agrada més amb temps de cocció.
10: Cuino un roast beef al forn.
11: Como la carne siempre guisada, con la propia salsa, con la ceba, con las patatetes.
12: Doncs jo faig el fricandó, vaig a la carnisseria, demano que em talli la vedella per fer fricandó, miro la recepta i la segueixo els passos, i és molt fàcil.
13: Jo, primer de tot, el que faig és agafar all, el pico ben picadet, el poso per sobre de la vedella i poso vi blanc. I això ho deixo tota la nit. El dia següent, pues el que faig és fer aquesta vedella, volta i volta. La vedella queda entre fregida i cuita i el vi li dona un sabor molt, molt bo.
14: És una bona recepta per tenir una vedella tendra i boníssima.
15: Un altre truc perquè la vedella quedi ben toveta, ben suau, que s'esmicoli bé quan fas un fricandó,
16: és deixar-la que faci el xup-xup amb un tap de suró d'una ampolla de vi que tu tinguis o d'un tap de cava que tinguis que t'hagi sobrat, ben netet, i quede super tendre.

0: Molt bon dia. Nosaltres seguim aquí al seu costat. I bé, és moment de parlar de l'on, el què i el com. I com diem aquestes tres paraules, aleshores vol dir que tenim a la Núria Sala preparada per acompanyar-nos i, més que tot, saber que el com dintre, basant en l'àmbit culinari de la cuina en el decurs dels anys. Núria Sala, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Com anem?
1: Ja veus, anar fent...
0: Va, vinga, ens anem a posar-nos dolces i vinga, anem cap a aquesta receta que anaves a donar ara de seguida.
1: Vale, quin vols? L'actual o una antiga?
0: Jo ara voldria l'actual, va.
1: Vale. Això és molt fàcil, eh? Ho vaig provar abans d'ahir. És molt fàcil, eh? No, és un pastís de bombó dels bombons Ferrero Rocher. És molt fàcil, és molt ràpid, eh? A més a més...
0: Espera't un moment, m'agafo el paper obligatori i m'ho apunto perquè ja saps que jo sóc una gran cuinera. Va, vinga.
1: Sí. 13 bombons dels tipus Ferrero Rocher.
0: Quants, quants?
1: 13.
0: 13, vale. Molt bé.
1: Mig litre de nata líquida.
0: Sí.
1: I un sobre de Flam Royal, d'aquells que diuen 4 racions.
0: I un sobre de Flam Royal.
1: Sí.
0: Vale. Molt bé.
1: Triturem els bombons amb el Turmix, tots ben triturats, sobretot. I llavors afegim el sobre Royal i la nata líquida, vale? Ho posem en el foc, a foc suau, i anem remenant. Ho anem remenant fins que faci la primera bombolla de bullir, allò que fa plup, saps?
0: Sí, sí.
1: Ja està, ho poses en una molla i ho deixem refredar. Ho posem a la nevera i ja està, ja tens un pastís.
0: Ui, però...
1: Boníssim, boníssim. Jo ho pots decorar, doncs, jo que sé, si vols. Jo vaig decorant amb maduixes, amb fruits vermells.
0: Boníssim. Molt bé, molt bé.
1: Boníssim.
0: Escolta, Manuri, què celebraves? No? Que celebraves alguna cosa?
1: No, m'ho va passar una meva cosina i vaig dir, això...
0: A veure... Vaig...
1: Maro, encara no tinc controls, per avui...
0: Molt bé, avui és qüestió d'afegir una copeta de cava, a més, no? Vaig, per acabar-ho tot produït tot plegat.
1: No.
0: Molt bé, doncs, Núria, ara ens anem amb aquesta recepta ja d'aquestes de portes d'aquest llibre, doncs, sí. tan famós, no?, que es va escriure aquí a Catalunya.
1: Vale. Els flons són també de l'edat mitjana, són del 120, del 1314, si no recordo malament. Són flons, són crestes medievals, crestes, diràs, què són crestes? Empanadilles.
0: Ah, vale.
1: En català es diuen crestes.
0: Sí.
1: Són massa simple, farcides de formatge, ous i plantes aromàtiques, que s'elaboraven sobretot per festins i casaments. Vale?
0: Sí.
1: O sigui, a més d'un pastís, pues feien això. En el queixot ja surt reflectit, els flons aquests.
0: Ah, està bé.
1: És una curiositat. Bueno, els ingredients. Els ingredients, més o menys, per 12 empanadilles, crestes mitjans. Per la massa, 200 grams de farina de blat.
0: Sí.
1: 50 mil·lilitres d'oli d'oliva.
0: Sí.
1: Aigua i oli de cuina per fregir. Jo l'oli de cuina el recomanaria de girassol.
0: Sí.
1: Perquè o un d'oliva molt, molt suau de gust. Perquè si no agafa molt... Molt de gust. Vale, sí. Si he posat l'oli d'oliva abans, vull dir, no, jo agafaria de girassol. Per al farciment, 250 grams de formatge fresc, això al teu gust, n'hi ha de més gustosos i de menys gustosos, jo vaig posar, perquè a mi m'agrada el formatge, vaig posar el més gustós, però per a la gent que no li agrada gaire, millor un formatge fresc que no té gaire gust, vale?
0: Val.
1: 50 grams de formatge curat, també el gust, depèn de la intensitat, el pots agafar més curat o menys curat, 5 ous... 5 grams de...
0: 5 ous sencers, Núri?
1: Sencers, sí.
0: Sencers, vale.
1: 5 grams de hierba buena, no sé com se diu en català, hierba buena, bueno, no sé.
0: Bueno.
1: Seca.
0: Sempre l'hem sentit anomenada així, hierba buena, veia en català hi ha d'haver la traducció, però sempre s'ha anomenat hierba buena, eh?
1: Mm. Sí, he buscat la traducció, no l'he trobada. La veritat, sigui dit, hierba buena. I agafar la traduïa literalment, però bueno. 100 grams de sucre, perdó, i aigua de roses o taronjina. vale? Al gust, al gust. I mel. Vale?
0: Veiem que aquestes èpoques Nuri s'hi posava molt l'aigua de roses, eh?
1: Sí, bueno, és com...
0: Molt, eh? Molt, molt, molt, molt, eh?
1: Sí, sí, aigua de roses, la mel, sobretot això, era el contrast, sí, sí. Aviam, no, no, el sucre anava escàs, llavors havies de buscar tu la dolçor amb altres costats. No anava escàs, i a més era car, diguem-ho així. Llavors havies de buscar tu el perfecte, buscar-te, intentar aromatitzar les coses sense tant de sucre.
0: Clar, clar, clar.
1: Ah, i la gent se buscava la vida com podia, tu.
0: Clar, clar. Molt bé, molt bé.
1: Som-hi?
0: Som-hi.
1: Per al farciment, batem tots els ingredients fins a obtenir una barreja lleugerament seca que s'endureixi. Aviam, els ingredients del farciment són el els dos formatges, el fresc i el curat, els ous, la herba buena o la herba bona, el sucre i l'aigua de roses i la mel. Vale? Tot això, ben batut. Llavors ha de quedar una massa seca i espessa, eh? Per això?
0: Sí.
1: Vale. Per la massa, diguéssim, de l'envoltant, vale? Aviam, ho farem casolà, però si vas comprar les empanadilles o les crestes fetes,
0: tens
1: feina, vale? Ja està.
0: Bueno, però això, els farem... supermercats, com que sempre en tenen a l'abast, vull dir que no han treballat i tant, fem això, no?
1: No, exacte, ho pots agafar-ho, però jo te dono per fer la massa realment com es fa. Barregem la farina, l'oli, l'aigua i la sal fins a obtenir una massa realment manejable, no? Que quedi, sí, com de pa. I pots afegir ratlladura de taronja o llimona per donar-li una mica més de gust, vale?
0: Molt bé.
1: La deixem reposar una miqueta, res, uns minuts, uns 5 o 10 minuts, eh? I llavors d'aquesta massa fem boletes, les aplastem amb un corró i anem fent rodonetes. Vale?
0: Sí.
1: Poses el farciment a dintre, les tanques com si fos una empanadilla i les segilles amb una forquilla.
0: Val, molt bé.
1: I llavors les diguem.
0: Fàcil, no? Bé, no? Bé, bé, bé, bé, bé, bé.
1: Jo no el trobo com un postre, però sí que ho trobo per... Soc una persona que no menjo gaires làctics, i llavors aquestes coses a mi em van molt bé, que hi hagi molts de formatges i així, no? Bueno, i és fàcil, vull dir, no, tampoc no tenen gaire complicació.
0: És fàcil, i realment em fa gràcia que sigui de tants anys enrere.
1: I tant, també ho pot ser, no? Clar,
0: i que
1: clar.
0: Realment, doncs, també s'espavilava molt endolcir el dia, eh?
1: Exacte.
0: Endolcir el dia, no? I, diguem que amb aquestes receptes, doncs, realment, doncs, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí. No semblen pas que siguin receptes, doncs, d'aquestes èpoques. Nuri,
1: aviam. Nosaltres hem anat heredant d'aquestes èpoques, esclar que s'han modificades, suposo que, pues, jo que sé, la mel no era tant, la farina de blat costava molt d'aconseguir, per això te diuen que només eren casaments i en convits, perquè la mel de blat, la farina de blat pura, neta, i com la tenim avui en dia, òbviament no era, ells agafaven la primera farina que agafaven i punto, no? Però esclar, suposo que eren més refinats, i inclús ara, per exemple, també un cop fregits, ells ho devien fregir com podien, un cop fregits hi pots posar, per exemple, jo que sé, canyella o anís, bueno, anís en espècie, eh? No anís allò, si és sucre, i que aquelles èpoques doncs, vés a sabre que tenien ho posaven.
0: Clar. Doncs, Nuri, on hem d'anar acabant, i jo m'agradarà que ens diguis els ingredients, eh? Sí. D'aquest postre tan boníssim d'aquests bombos roixer, eh?
1: Ah, tu vols el bombó, dolenta?
0: Sí. I després els ingredients també d'aquests antics, que també, doncs, ara, per qui no li agradi massa el dolç, doncs, vull dir, penso que ha d'estar a salt punt, eh?
1: Exacte.
0: Els ingredients, Nuri.
1: Del bombó de... bueno, pastís de bombó de Ferrero Rocher. 13 bombós de Ferrero Rocher, 50 grams de lacte líquida i un sobre de flam tipus royal de 4 racions. Tot ben barrejat, ho sabem, amb el túrmix, ho bullim un moment fins que tregui la primera bombolla, a la nevera i a Riando. I ja tenim el de llonsis. Ja tenim molt el postís. Ràpid, ràpid.
0: Molt bé.
1: I...
0: molt bé, molt bé.
1: Els fronts, per la massa, 200 grams de farina de blat, 50 ml d'oli d'oliva, aigua i oli per cuinar. Recordem que la massa pot ser substituïda per les empanadilles, eh? Vull dir, bueno, deixem-ho així. Per el que és el farciment, un quart de quilo de formatge fresc, 50 grams de formatge curat, 5 ous, 5 grams d'herbabona seca, 100 grams de sucre, aigua de roses o de tarollina i mel al gust.
2: Val, molt bé. Molt bé, molt bé.
1: Tampoc són massa complicats, eh?
2: No, jo penso que està bé, està bé. Vull dir, són coses que és una recepta molt fàcil, molt, sí, molt bona, barata, barata.
1: Exacte. i que
2: ens entusiasmi la vida, i ràpida, i ràpida, eh?
1: Sí. S'ha de mirar.
2: Molt bé, doncs aquí ho deixem.
1: Molt bé.
2: Acabis de passar un bon dia.
1: Molt bé.
2: Molt bé, Duri, una abraçada telemàtica.
1: Una abraçada a tots. Vinga.
2: Adéu, molt bon dia.
1: Adéu. Adéu. Adéu.

0: day to you all, with love from the Bluebird Bells.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt. Punt.
2: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs la tele.
3: I tant.
4: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
3: I tant.
5: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs videojocs a totes hores.
3: I tant.
4: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs res, xarxes socials amunt i avall.
3: I tant.
6: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs problemes a totes hores.
3: I tant.
7: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
3: I tant.
8: Si lo teu és el silenci.
9: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.

0: i parlant d'emocions.
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
0: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
2: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
4: Un bravo per la música.
5: En un altre Parlant de música, vam repassar diferents maneres de referir-se als aplaudiments al final d'un concert. Avui tocarem una matèria que hi té molt a veure: les exclamacions d'entusiasme. Aplaudir al final d'un concert és mostra de bona educació i sobretot d'agraïment per la feina dels músics. Ara, algunes vegades aplaudint no en tenim prou i hem de cridar per fer saber als artistes que ens han arribat al cor. És llavors quan apareixen les interjeccions, els visques, els bravos i fins i tot els hurres. La interjecció visca és una forma arcaica de visqui, el subjuntiu de viure, i en origen és una fórmula per desitjar llarga vida a algú. De la forma conjugada que visquin els músics, s'arriba a visca els músics, invariable, en què visca serveix per expressar entusiasme. Pel que fa a bravo, ve de l'italià. En aquesta llengua és un adjectiu que vol dir bo o valent, i concorda en gènere i nombre amb la persona a qui qualifica. Així, en italià, bravo s'aplica a un home, brava a una dona, bravi a dos o més homes i brave a dues o més dones. Independentment del que faci l'italià, en català, bravo, com visca, és invariable i, per tant, no concorda amb el destinatari de l'exclamació. Així, tant diríem bravo Joan Pons com bravo Helena Copons. Això sí, si per aplaudir Cecilia Bartoli ens ve de gust parlar-li en italià, podríem dir brava, Cecilia. Però sapigueu que, dit en català, el més normal seria bravo, Cecilia.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Ministrius de llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
3: Ven a Ocasión Plus.
4: Ronda Sud 21, Figueres. Telèfon 872 22 22 89.
5: Pensa en un producte.
6: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
7: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Mensajes nuevos.
3: Jo sóc Maria de Santa Pau i volia dir unes tributes. A veure si me'n sortiré. Els senyals que assenyalen pluja. A Santa Pau ja tenim l'home del temps, que hi ha una ceba i un pluviòmetre, i els senyals que assenyalen pluja, ja quasi bé té el pronòstic per tot l'any. No ha pas de menester gaires aparatos per saber el temps que farà i tot això. És reconegut tot Santa Pau, la Garrotxa i quasi bé tot Catalunya i fins tot d'Espanya per la seva simpatia que té. Ell amb la seva ceba ja sap tots els mesos de l'any que fa. A vegades també li falla, però bueno, com que ens ho creixem tant que ens creixem la ceba. Però ara diré els senyals que assenyalen pluja que has escrit per ell mateix, també, i tota la seva companyia, la seva trepa. Diu, si les vaques i les eugues s'acosten a casa, senyal de pluja. Si les vaques se reuneixen, si les orenetes volen baix, si surten els cucs, que hi cucs tan grossos que surten a vegades abans de ploure, si surten els tòtils, si les mosques passiguen al matí, és símptoma de pluja a la tarda. Si es veuen mosques i mosquits al voltant d'un fanal, al vespre és símptoma de pluja. Quan surten els escorpits, bé, quan les pedres de dins de casa, de les cases queden molles d'humitat. Si els avions se'ls veu la cua de fum, canvi de temps. Barretina de boira sobre una muntanya, canvi de temps. Si un forriac no fa soroll, canvi de temps. Si la gent xerra més del compte, canvi de temps. Si surten llagardaixos, canvi de temps. Si les ovelles s'amaguen al cap, té canvi de temps quan s'amaguen al cap una sota l'altra. Quan cau sutge de la ximeneia, també. Quan el mussol canta de dia. Si el gall canta de fosc, abans de les 12 de la nit. A vegades senyala neu, més aviat això senyala neu. Quan surt un bolet rufamer, això també és un senyal força certer. Quan els renocs canten de dia, quan les fonts revenen abans de ploure, canvi de temps. Quan se senten enlairar els avions, canvi de temps. I bé, encara els en diríem moltes altres, potser també quan al dematí no hi ha mullena, quan els pagesos tenen menjar el camp estès, que s'ha d'embalar, si no hi ha mullena al dematí, quasi bé fins a la tarda. I també, quan un veí deia, quan hi ha aquelles plomades tan grosses, aquells núvols blancs o negres, però si el cel és blau, blau, blau, no plou. I també si t'hi fixes, és veritat. Bueno, apa, adéu-siau.
4: Enviado el 1 de agosto a las 20 horas 39 minutos. Para devolver el precio de una llamada normal, pulse la tecla almohadilla.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: Jordi, desperta.
3: Què passa?
2: Estàs parlant amb somnis?
3: M'has tallat el rotllo.
4: Mira al teu voltant i veuràs que el dia a dia de moltes persones és a la corda fluixa. L'ajuda humanitària a casa nostra comença per tu.
5: Ara més que mai, Creu Roja, en necessitem.
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 16 de març del 2025.
1: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya posa en marxa un canal de WhatsApp d'avisos i alertes per comunicar estafes. Segons les últimes dades policials, cada dia se'n denuncien 200, que es fan a través de totes les plataformes i dispositius. L'agència preveu que amb els últims robatoris massius de dades a entitats públiques i empreses privades s'incrementin encara més. Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: De moment aquesta bústia l'estem plantejant de forma unidireccional. Vale? Per tant, la volem utilitzar com una altra font més d'informació que puguem utilitzar després per al canal de WhatsApp, no? I per d'alguna manera democratitzar la informació d'aquestes ciberestafes.
1: També s'incrementaran les que es puguin fer amb intel·ligència artificial, per exemple, animacions que ens faran dubtar de qui tenim a l'altre costat d'una videoconferència o que ens poden enganyar amb una trucada de veu. Per contactar amb premsa de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya trobareu l'enllaç del grup d'avisos i de la bústia de denúncies al web de ciberseguretat.gencat.cat.
3: Pensa.

0: Propostes en xarxa.
1: A Constantí, a pocs quilòmetres de Tarragona, hi ha una obra mestra de l'art paleocristià, el conjunt romà de Sencelles. Entre les seves particularitats hi ha una estança, que es conserva en la seva totalitat, on podeu contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà. Un viatge que ens transporta fins al segle IV després de Crist. Ja fa temps que patrimoni i tecnologia demostren que són una bona combinació, tant que ens permeten descobrir aquesta petita joia històrica i artística d'una manera diferent. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha dissenyat l'activitat en l'aire de la cúpula de Sencelles, una visita molt especial a aquest conjunt romà que fareu amb unes ulleres de realitat virtual. D'aquesta manera podreu apropar-vos tant a la cúpula que, com aquell qui diu, en podreu acariciar els detalls. I és que només aixecant la vista en l'aire ja quedareu embadalits amb el mosaic. Està format per prop d'un milió de tesseles i en el seu moment de màxima esplendor cobria per complet l'interior de la cúpula. Només us faran falta uns minuts d'atenció per identificar-hi alguns dels temes que s'hi representen. Hi trobareu una escena de cacera, d'altres extretes de l'Antic i el Nou Testament, com ara l'Arca de Noè o les estacions de l'any. Cada diumenge al matí, a Constantí, podeu reviure l'època romana endinsant-vos a la cúpula de Sencelles amb unes ulleres de realitat virtual. Trobareu més informació sobre aquesta proposta al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, www.mnat.cat.

0: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
2: I parlant d'emocions,

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Pareu l'orella al que va passar a una residència de gent gran a Balaguer. Un porc senglar va entrar a l'edifici i va ferir una treballadora. Els bombers van poder aïllar l'animal i un cop sedat el van poder retirar d'aquest centre. Lleida, Julià Albacar.
4: El senglar va entrar als baixos de les instal·lacions a quarts de vuit quan només hi havia una treballadora que estava netejant l'espai. L'animal va impactar primer contra una porta de vidre que es va trencar i després van vestir la dona que va quedar ferida lleu a la cama, segons han explicat des de la direcció de la residència. Els bombers van poder confinar l'animal i els agents els el van sedar i retirar poc després. Posteriorment es va haver de desinfectar tota la zona perquè havien quedat restes de sang de l'animal ferit per l'impacte amb la porta. La residència és al centre de la capital de la Noguera.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raones prou. Al quedar enganxats sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.

0: L'agenda europea del futur en clau de proximitat. Agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. És l'Agenda 2030. Aquesta agenda fixa 17 objectius de futur, que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món.
1: Fi de la pobresa.
2: Fam zero.
3: Salut i benestar.
4: Educació de qualitat.
5: Igualtat de gènere.
6: Aigua neta i sanejament.
7: Energia neta i assequible.
8: Treball digne i creixement econòmic.
9: Indústria, innovació i infraestructures.
10: Reducció de les desigualtats.
11: Ciutats i comunitats sostenibles.
12: Producció i consum responsables.
13: Acció climàtica.
14: Vida submarina.
15: Vida terrestre.
16: Pau, justícia i institucions sòlides.
17: Aliança pels objectius.

0: nosaltres d'aquest punt horari de donar a les nostres oients doncs, aquest suggeriment d'àpats, d'entrants, de menjars de festa, de menjars ràpids, perquè la Joana Molins, la nostra cuinera, ens ho porta. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, estupendo.
0: A punt, ja.
1: A punt de cuinar. Ja vinc amb la maleta, ja. No sé si em sentiu.
2: Croc, croc, croc, amb la maleta i amb les olles i tot el rotllo.
0: I carregada a tope. Sí. Que, escolta'm, algun dia hem de deixar veure a la nostra audiència la cuina que tenim aquí a la ràdio.
1: La cuina que tenim a la ràdio.
0: Ah, perquè escolta, sí. Tu sempre portes després el que necessitem per
1: exacte,
0: cuinar.
1: Exacte.
0: Què farem avui?
1: Doncs avui unes faves i pèsols a la catalana.
0: Val, molt bé.
1: Si us sembla bé.
0: Però fa una mandra, pelar.
1: Ah, bé, ja tinc pelador.
0: Que dius ara?
1: Bueno, no un pelador artificial. El meu home els hi compro i li deixo allà.
0: Mare
3: meva,
1: mare meva,
3: és encarregat
0: de pelar les faves i els pèsols. Ens el pot passar. Escolta, ens ho passes, de veritat,
1: sí.
0: Escolta, la quantitat, per poder mesurar segons els que som, sí, de faves i pèsols, com de quina manera ho...
1: Jo compto un quilo de faves, parlem sense pelar, per persona, perquè, és clar, quan són pelades, depèn de lo grosses o petites que són, però normalment si fas això, vull dir, bé, i si te'n sobren, escolta, que es guarden i amb un tàper a la nevera, ja que ho fas.
0: I pèsols, quan?
1: Pèsols, i, bueno, jo sempre porto els ingredients per 4 persones, 2 quilos.
0: 2 quilos, és a dir, 1 quilo de faves per persona i 2 quilos de...
1: No, perdona, per persona, de pèsols, poder mig quilo.
0: Bueno, però abans de
1: vull dir... Abans de pelar-los, mig quilo de pèsols i un quilo de faves, has de comptar per persona.
0: Vale.
1: Per 4, has de comptar 4 quilos de faves i 2 quilos
0: això,
1: de pèsols.
0: Això,
1: per 4 persones...
0: Sí.
1: Ara donem els ingredients per 4 persones, que són 4 quilos de faves, sempre sense pelar, eh? I 2 quilos de pèsols.
0: Ara, vinga, molt bé.
1: Això resulta, eh?
0: Els pèsols estan al punt,
1: oh, ara. Estan al punt, ara.
0: Sí?
1: Ara és el temps. Bueno, i les faves, abans, pel maig, les faves ja s'acabaven, el que passa que ara venen més aviat, ja... Però, bueno, és el moment, esperem, és el moment de fer-ho.
0: Esperem que sigui d'aquí.
1: Sí, comprem, no, comprem tot d'aquí, eh?
0: Sí?
1: Mirem de comprar tot d'aquí, de casa nostra, i de proximitat, si podem, millor.
0: No. Molt bé, Joana, vinga.
1: Bueno, doncs, au, aquests 4 quilos de faves, 2 quilos de pèsols, una botifarra negra d'aquelles rodones petites, això és el que hi poso jo, eh? Cada un pot posar-hi el que vulgui. 4 talls de cansalada viada fresca, 8 salsitxes, llavors uns 100 grams de cansalada d'aquella de pebre, ja la que ve seca, les 8 salsitxes, una ceba grosseta per fer el sofregit, alls tendres, cullerades de tomàquet natural, n'hi posarem unes 8 cullerades soperes perquè les faves volen, són soses i volen una mica més de tomàquet, un bon got de vi ranci, si no tenim vi ranci podem posar vi blanc, pebre vermell dolç, que ja ho sabeu que jo el pebre vermell dolç és el meu, i llavors un farcellet que el faig jo, perquè aquests que venen no m'agrada, perquè a vegades hi ha alguna herba que no m'agrada. Llavors hi poso alls tendres, hi poso menta, llorer, canyella i julivert. I tot això ho junto i amb un fil ho lligo.
0: Ah, vale.
1: Ho lligo i faig un farcellet jo al meu gust. Si no el voleu que a casa vostra no tingueu ni julivert ni tot això, en compreu un d'aquests fets.
0: Uh-huh.
1: El que passa que aquests fets a vegades hi ha farigola, i a mi
0: sí,
1: no...
0: Sí, ara t'anava a dir això de la farigola.
1: Ah, exacte. I a mi, jo com que a casa tinc menta, doncs hi poso la quantitat que a mi em sembla de cada cosa.
0: Te viu bé la menta?
1: Sí, bueno, no. Molt bé, no, eh? A ratos. Però sí. Bueno,
0: si tens plantat a terra...
1: A terra, sí. Però amb els
0: bé.
1: Testos, clar, jo tinc testos.
0: Amb els testos, per això t'ho dic.
1: Amb els testos.
0: Encara que sigui gros del test,
1: costa una mica.
0: Molt bé,
1: però
0: doncs,
1: tinc un test petit que allà sempre hi ha per la menjada.
0: I el julivert, què? També et
1: viu bé? El julivert també. Sí, també. Amb un test, també. També amb un test. Llavors, oli, sal, pebre i aigua.
0: Molt bé.
1: Això és el que fem.
0: Has dit el licor, què has dit?
1: Pebre, vi ranci.
0: Vi ranci.
1: Si no, un bon raig de vi blanc, eh?
0: Vale.
1: No, conyac no. El conyac normalment amb el peix perquè la ceba queda més rossa, però amb tot això no, perquè el conyac és molt àcid.
0: Uh-huh.
1: I el vi ranci, doncs, té els dos contrastos.
0: Val.
1: Que té dolç, que és una mica dolç, i una mica sec.
0: Molt bé.
1: Eh?
0: Vinga, doncs
1: bueno,
0: anem a fer-ho.
1: Jo ho faig amb una olla, perquè el seu, perquè les faves quedin tendres, és amb el vapor. I aquest vapor ho faig amb una olla. Agafo una olla i primer de tot què faig? Poso oli i sofregeixo la cansalada aquesta viada, la crua. Jo la tallo petita, quan la tinc tallada la trec, la separo per no fer tantes coses. La separo i en aquell mateix oli que ha fet i l'oli que tu ja has posat, llavors hi faig el sofregit de la ceba. Quan ja tinc la ceba aquesta ja ben sofregida, llavors hi poso la botifarra negra tallada a quadros. Si voleu que es desfagi, li traieu la tripa i que s'esmicoli. Però si voleu que quedi sencera, una

0: dels pèsols, eh?
1: Ah, molt bé.
0: Primer de tot, les faves. Les faves els he rentat i els hi tiro. Els arremeno una mica al fons de l'olla perquè no s'agafi. Si veus que s'agafi, tires una mica d'aigua i agafes una tapadora i la poses al revés. I poses aigua.
1: Val. I una tapadora o un plat, també? O bueno, no? Millor una tapadora.
0: És que el plat no sé si el trobaràs de la mida de l'olla.
1: Bueno, clar. Això és l'olla que fan servir.
0: Clar, perquè
1: per
0: l'olla
1: aquests quilos que comentes
0: tu, ha de ser una mica ample. I llavors agafes una tapadora, li poses l'aigua i aquest vapor i la mica d'aigua que hi ha estirat aniran covent aquestes faves. I has posat una mica de sal. Si tu veus que llavors els assacseges, que te s'agafen...
1: No els remenes.
0: No. Els agafes l'olla i vas sacsejant. Llavors, si tu veus que te s'agafen una mica i tires una mica d'aigua d'aquesta de la tapadora, en compte, perquè aquesta aigua bull. Llavors, què hem de tenir? Hem de tenir un altre pot o un altre cassó. Jo agafo un cassó perquè és ample, al costat, amb aigua freda, perquè quan tu treguis la tapadora del foc puguis posar-la allà i no et cremis.
1: Ah, molt bé.
0: Clar,
1: molt
0: perquè
1: bé.
0: Si no...
1: Si precaucions si tot ens dones. Clar, molt bé, Joana.
0: Si tu la poses allà sobre el fogó, te s'abassarà l'aigua. I a més, si no et cremaràs, llavors tu amb les manoples la treus, la poses sobre aquest cassó que ja tens a punt, un ull ample, un ullet ample, i així no et cremaràs.
1: Va,
0: i vas tirant una mica d'aigua d'aquesta. Segons les faves, com fa tres quarts d'hora, perquè tu ja veuràs que la pell es va posant tova, la toques, com fa tres quarts d'hora així que ja està en el foc, i tires els pèsols. I els pèsols són 15 minuts. Perquè si els covem masses, com perden el gust, s'esclovien, com tu dius, que queden separades.
1: Sí, jo sí, jo no tinc solució a l'hora de fer pesos. Espero poder-los fer, com tu dius, i mirar ben bé el rellotge i a veure què em passa amb els pesos.
0: Doncs,
1: no els aconsegueixo.
0: El rellotge, tu tens aquell forn, que hi ha un rellotge.
1: Sí.
0: Agafes i poses 15 minuts, pam, i d'aquí 15 minuts aquell et dirà, pip, pip, pip, ja està això, punt. Ho treus.
1: I no hi poso ni aigua perquè pari de bullir ni res, res de res.
0: Perquè tu ja hi has anat tirant una mica d'aigua.
1: És que em queden d'una manera que no dona goig ni de posar-los a la taula.
0: Sí, sí, però llavors ho vaig sacsejant, Ho sacseges, que tot es barregi bé amb les faves, els pèsols que vagin a sota, les faves aniran a sobre. Ho deixes uns 15 minuts i ho rectifiques de sal. Si els podeu fer el dematí el primer o el dia abans, són molt més bones.
1: Va, molt bé.
0: Si ho feu el dia abans a la tarda, per exemple, demà ja tindré el dinar fet. A l'hora de dinar fas el dinar i el dinar de l'endemà. Encara estan més bones. I si no, a primera hora del dematí, que els puguis tornar a escalfar una mica.
1: Ai, Joan, ets multicuinera, perquè llavors... la marinera, molt bé, no?
0: Llavors, a sobre hi posem aquesta botifarra negra que hem posat, que no volem que se'ns desfagi, i la trobem. Que voleu que se'ns desfagi? La tirem junt i traiem la pell.
1: Com t'agrada més a tu?
0: A mi hi ha vegades que li poso que no es desfagi, hi ha vegades que s'esmaricoli,
1: bueno,
0: també és bon igualment.
1: Sí? Va. Escolta-me, perquè hi ha gent que... bueno, esclar, cada un al seu gust, és el més normal. En comptes de posar ceba, dius, aquí posem en aquest sofregit ceba, posa sempre ceba tendra.
0: També s'hi pot posar.
1: Però hi ha gent que sempre va servir ceba tendra.
0: Bueno, ara perquè és el temps de la ceba tendra i ni...
1: també s'hi pot posar. Però durant tot l'any,
0: vull dir... Jo hi poso ceba de Figueres, en aquí.
1: Però, per exemple, a veure, de la ceba de Figueres a la ceba tendra...
0: Que la ceba de tendra es clou molt més ràpid i de seguir queda rossa i queda...
1: Però no fa variar el gust del plat?
0: Sí, de la de Figueres sí, fa variar una mica el gust. Home, és que la ceba tendra no és tan forta.
1: Clar, a veure, és clar.
0: És diferent. Ara jo amb un guisat m'agrada més, la ceba tendra m'agrada molt.
1: Vinga, doncs anem a repetir aquests ingredients, Joana.
0: Doncs vinga.
1: I vinga, poseu-se... és a dir, poseu-se a pensar la manera que heu, de la manera que heu de fer per tindre un pelador a casa. Això és molt essencial del que heu de fer. Jo ja aquest moment ja m'he mentalitzat, vull un pelador, el vaig a comprar de seguida.
0: Bueno, ara que es lloga tot, podries llogar un...
1: Ja està, no? Vinga, va. Jo ja tinc el pelador, doncs, mentalitzat que tinc que dir-li al pelador oficial.
0: Exacte, que peli les faves i els pèsols. Són per 4 persones, 4 quilos de faves, aquests 2 quilos de pèsols que hem dit, la botifarra negra, la cansalada viada, fresca, la cansalada de lata de pebre, uns 100 grams o així, 8 salsitxes, la ceba, una ceba grossa, els alls tendres, que els alls tendres també jo en trituro uns quants amb la ceba,
1: Ah, està bé.
0: Però després, quan la ceba quasi bé està, perquè l'all es crema més aviat. Llavors els talles petits i els tritures. Aquests alls tendres per fer aquest boquet que hem dit, la tomaca, el got de birranci, el pebre vermell dolç, el farcellet que ja hem dit,

0: alls, el que a vosaltres us agrada, alls tendres, menta, llorer, canyella, un trosset de canyella i julivert, oli, sal, pebre i aigua. Ja està.
1: Ja està. I pensem en el pebre vermell que...
0: El pebre vermell sempre... El pebre vermell que s'hi posa per donar una mica de gust, perquè aquest de la Vera és un pebre vermell que és fumat. Ah. Sempre hi dono... Sí. És que el pebre vermell també ha de ser de la Vera, eh?
1: Ah, vale, vale, vale, vale. No, a veure, escolta'm.
0: Perquè és bo. I llavors també hi dono color. Uh-huh. Hi dono color, eh? El pebre vermell és el que dona el color a tots aquests menjars. Jo el pebre vermell i el safrà a la meva cuina no hi falta mai.
1: Sí. Joana, moltes gràcies per aquest favor i davantal que et portes aquí a la ràdio. Fins la propera setmana.
0: Fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: Temps ara per fer una mica de memòria.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilamalla.
2: La llum que t'embolcalla, Vilamalla, que Sant Vicenç, que honores per patró, vetlli els teus camps, que són la gerra de les collites de la terra, i des del temple immers en la claror, beneeixi en la llum tanta.

0: Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultura.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
2: Es tracta de l'obra El frigorífico d'Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreixen les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La renda i el patrimoni dels llogaters són molt més baixos que els dels propietaris i arrendadors. Fins a 4 vegades menys d'ingressos i 450 vegades menys de riquesa que els multiarrendadors, és a dir, els propietaris que tenen dos o més habitatges de lloguer. Són dades d'un informe del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros, la dels propietaris de l'habitatge on viuen d'uns 32.000 euros, que és un 50% més. Si, a més, tenen un segon habitatge que lloguen, la renda s'enfila als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000, les 4 vegades més que el que tenen els inquilins. A més, l'informe assegura que el fet de ser inquilí, propietari o arrendador és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, i afegeix que el problema dels joves és més la dificultat per accedir a un habitatge que un factor estrictament generacional.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

0: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Crida a la prudència per part de Protecció Civil per evitar accidents en platges i piscines, ara que aquests dies hi haurà aquesta onada de calor i, per tant, hi haurà més afluència en aquests llocs. Les dades fins ara són especialment preocupants a les platges de Tarragona, que acumulen 7 de les primeres 8 víctimes mortals per ofegament aquest estiu. Protecció Civil, però, ho atribueix a la mala sort i a l'augment d'usuaris d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
2: La mort de 3 menors a la zona de Roques de la Punta del Miracle a Tarragona disparat el nombre de víctimes aquestes primeres 3 setmanes de campanya, més tenint en compte que no hi ha hagut cap episodi greu de mala mar fins ara. Des de Protecció Civil, el sotsdirector general, en Joan Ramon Cabello, creu que la xifra és només fruit de la mala sort i de la gran afluència que hi ha hagut de gent a les platges.
3: No és que hagi passat res diferent a la Costa Daurada que hagi motivat això. El que sí que tenim és molta més afluència de persones. L'onada de calor que vam tenir i la que tindrem ara, doncs clar, contra més persones hi ha, més probabilitat hi ha que tinguis ofegats.
2: Cabello demana prudència aquests dies, que molta gent buscarà refrescar-se a platges i piscines per evitar accidents.
3: Demanem que s'extremen les precaucions perquè, clar, una bona manera de refrescar-se just quan venen la onada de calor és anar-se a banyar, a les platges, a piscines, a aigües interiors. Quan fa molta calor, que no s'entri de cop a l'aigua, perquè el contrast tèrmic doncs pot disminuir la nostra capacitat física per nedar, especialment si entres de cop, per exemple, a les aigües interiors, per exemple, als gorgs, als rius que solen estar més freds, o a les piscines.
2: Les xifres d'enguany alteren significativament el que ha passat els últims 5 anys, en què, segons l'estadística, el 41% dels ofegaments s'havien produït a la Costa Brava, un 34% a la Costa Daurada i un 25% a la Costa Central. A més de les 8 víctimes per ofegament a les platges de tot Catalunya, fins ara també han mort ofegades 5 persones en piscines i una en aigües interiors.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
5: Home, sí,

0: Xoc de luz tarda.
1: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
2: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
3: I parlant d'emocions.
4: 28. Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
6: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: Servei Municipal de WhatsApp a Vilasacra.
1: 678-60-13-31.
0: Només per enviar informació.
1: No es contestaran trucades ni missatges. 678-60-13-31.
2: L'usuari pot donar-se d'alta i baixa en qualsevol moment.
1: Més informació 972-50-75-23. Ajuntament de Vilasacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat i també als espais naturals de Montsec d'Ares i de Montsec de Rubiàs. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5 de nivells, i aquest pla s'ha activat a 111 municipis de 18 comarques.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: Música, un repàs als músics i als grups musicals que han fet història.

Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: Sabies d'on ve l'expressió tocar el dos? Antigament, quan els cotxes no estaven tot el dia emetent diòxid de carboni, el transport es feia a cavall i en carruatges. En el moment d'arrencar, el conductor del carruatge tocava el dors dels animals amb les mans o amb un fuet. I així començaven a caminar. De seguida es va associar el fet de tocar el dors amb l'acte de marxar. I finalment es va adoptar l'expressió tocar el dors amb la deformació de dors per dos.
1: 100% Empordà.

0: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
2: K25.
4: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent, ara sí.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del producte interior brut en defensa de cara a l'any 2035. El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que, per ara, ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteàmides.
4: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Mark Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
5: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
4: I diu que gràcies a la pressió de Trump, els aliats europeus estan gastant més en defensa. Rutte espera que en aquesta cimera de Turquia tots els països detallin com pensen destinar-hi el 5% del PIB.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.
8: Ei, pugeu el volum i escolteu bé.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: I parlant d'emocions.
2: 30.
1: Vale.
3: Estudis recents han confirmat que les enfermetats actuals del cervell les provoca la inactivitat. Cal activar el cervell constantment. La ràdio és un dels més importants estímuls pel cervell. La tele no, tot el contrari. Ho sabies? Ara ja ho saps.

0: viatge en el temps.
1: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí sensacions.
2: Va, anar a Ràdio Vila-sacra. Dios, va, i a Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
4: Nova Ruta, Pidim Zic, Camp Cac. Ràdio Vila-sacra, Nativ FM.
5: Ràdio Vila-sacra, Sindava.
6: Ràdio Vila-sacra, l'émission préférée, la plus musicale de tout l'Encorda. Fréquence, 107 FM.
7: Ràdio Vila-sacra, 107 FM.
8: Music All Day, Ràdio Vila-sacra. 107 FM.

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
1: Tinc 53 anys, la millor edat de la meva vida.
2: Jo tinc 73 anys com 73 roses.
3: Jo 42.
4: Avui em faig 34.
5: Ara estaràs orgullós de la teva edat.
6: En tinc 96, quasi 97.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
9: Què dius ara?
7: Sí, sí.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
0: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs... I molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Et sona la marca Branding Plan?
1: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
0: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses... Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
1: I per apuntar-se?
0: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
2: Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xo de luz tarda.

quantitat del teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Confit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Confit, la teva zona de confort.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Oh, oh. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah, ah, ah.
4: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos. Perquè sabem que són per una ocasió especial. Dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Et volem escoltar.
9: Em dic Bruno.
10: Que no s'acabi, que no s'acabi.
11: Participa amb nosaltres.
12: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
13: Truca.
11: Repetiràs.
14: Radio.

0: Treballa per apassionar-te.
1: Evoluciona ja.
0: Apassiona't treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per explorar.
1: Evoluciona ja.
0: Explora treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per canviar les coses.
2: En definitiva, tenir cura del nostre benestar psicològic més enllà de la imatge exterior.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: La gestió responsable.

0: Olli. Olli. Olli.
1: Si et vas quedant als Quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.

0: Show de luz tardă. Show de luz tardă.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La justícia ha impedit a Begoña Gómez acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia. El substitut del jutge Juan Carlos Peinado, mentre fa vacances, ha denegat el permís a Gómez per anar-hi. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. El mes passat, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans del judici per suposats delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis i malversació de diners públics.
3: La indemnització que se pactó fue una indemnització en diferido y como fue una indemnització en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.

Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. Càritascatalunya.cat. Càritas. Càritas.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.
3: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ara, propostes comercials, sensacionals.
2: Comercials sensacionals.
3: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
4: Ara, Fiman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
5: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
6: 100% Empordà.
7: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.

0: Xo de luz tarda.
1: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
2: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Ja sóc a casa.
1: No cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
2: No m'ho puc creure. Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.

0: sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
1: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
0: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime.

Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: las frases Dan Ramón.
1: La glòria fa perdre la memòria. Ja sabeu per qui va.

0: WhatsApp de Rádio Vila Sacra, C5, C19, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: Shows de luz tarda. Shows de luz tarda.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria, per tant, els que opten a fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre setembre i juny. Són dades del curs 2024-2025 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, el sindicat majoritari al sector de l'educació, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha admès que molts docents ho fan així per un tema de conciliació familiar. Altres també per l'oferta, i en canvi des de Comissions Obreres, el responsable de polítiques educatives d'aquest sindicat, Cristian Marco, ho atribueix al format d'aquesta formació.
2: Sovint, doncs, bueno, doncs ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
3: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb, amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, no lectiu, encara que els sindicats asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat, ha de tenir un mínim de 15 hores. Els sindicats apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats, però reclamen una revisió i més qualitat.
3: Ja està el màster de professorat, ja està també el grau, encara més del que està ara.
2: L'oferta formativa també ha patit una devaluació qualitativa. I semblava que volien doncs, revertir una mica aquesta situació, però de moment doncs és que la qualitat també de la formació deixa molt que desitjar encara. És un tema també a treballar.
1: El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
4: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

0: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
1: En marxa, cuina!
2: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
3: Ràdio Vilasacra.
4: Ràdio Vilasacra.
5: 107.
4: La més musical de l'Empordà.
5: Freqüència modulada.

0: Figueres, zona acústica.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
3: Cultura.
2: Cultura. Cultura.
3: Tenim una cita con la cultura.
1: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
4: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
5: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
6: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: sortim al carrer per salvar el català dels barbarismes. Quines seran les paraules correctes? Jaleo.
1: Ni idea, jaleo, ni idea. Uf, no ho sé.
2: De soroll, de xerraire, de...
3: Xivarri?
0: Molt bé! I bisagra?
4: Bisagra.
1: Buf.
4: Buf. Sí, les columnes, no.
1: Oh, no em surt.
4: Frontissa?
0: Com?
4: Frontissa?
0: Ara sí! Cuidador?
2: És es que molt malament, jo no.
0: Però és que jo ho dic així, tal qual.
5: Ah. Jo et diria que cuidador és català, eh? Tu m'ho dius i t'ho poso a l'examen. No sé.
4: Curós.
0: Molt bé.
2: Eslabó.
0: Com?
2: Eslabó.
0: Saps què és?
2: No. Però mira, jo ho sento, però és que no em surt ara, no.
0: Pau de guanilla. I quiebra?
5: Cabra.
0: O què fa?
4: Què fa?
0: Escopinya? Escopinya barbareto.
4: És que no capto.
2: Fallida.
0: Fer fallida.
2: Ja està molt malament, no?
0: Avui com estic? Avui estic contenta. Veig que això comença a funcionar. Déu-n'hi-do.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xo de luz tarda.
3: Al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat. Informa'l. Som dia 1, Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1, centreterapèutic.com.
4: Avui us oferim un nou espectacle musical únic i original, que com ja sabeu, som diferent.
5: Ràdio Vila Sacra,

De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
5: Ole! Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
6: Màquina!
5: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Simplement brutal.
8: La solada que no sé què és.
9: No tens família per estar amb ells.
8: A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
10: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.

Cada país, cada ciutat, té un mitjà de referència. I a l'Alt Empordà tenim el nostre setmanari, Setmanari de l'Alt Empordà, fent comarca.

0: música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Idees de Bombero.
3: Molt bé.

0: Papa, m'expliques un conte?
1: Què vols, mama? Que estic parlant amb el foraster. Anem, anem, anem.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.

0: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà.
1: Quan el vent bufa d'on no vols, no tinguis por de canviar de rumb.

0: Les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. A veure, una abraçada i un petó per tu per poder seguir aquest programa. No ens deixis, per favor, la ràdio, que no ens deixi, perquè això és una força que tenim amb tu. Li he agafat molt de carinyo, tu ja ho saps. Endavant, tots, que és el que volem. I que força per tothom, i bueno, ja no sé què més dir. Però no ens deixis, sisplau, i la ràdio tampoc. Això sí que ho demano. D'acord? Vinga.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Pareu bé l'orella.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la llei de pressupostos.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
2: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: sí, sí, de Ral d'Avinyó.
1: Carns i embotits de raça rústica, Ral d'Avinyó.
2: Mmm, realment.
3: La cançó del dia.
4: I col·laboren Coca-Cola, Electro Premium, Estrella Damm, Xarxa Fort de Catalunya i Free.

la sensibilitat és un art, potser l'únic que ens fa concentrar sobre nosaltres i que ens fa créixer allò que no hauríem de perdre mai, la capacitat de pensar i de sentir per nosaltres mateixos.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
2: Més info a espaigironès.com.
3: Molt bé, no?
4: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
5: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
6: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
7: La xarxa.
8: Pels amants de les platges. Pels amants de la natura. Pels amants de la història. Pels amants dels animals. Pels amants de l'espectacle. Pels navegants. Pels esportistes. Pels de la festa. Pels de les emocions fortes. Pels musicals. Pels pirotècnics. Pels que passegen. Pels de la pesca. Pels de fer de mà. Pels gastronòmics. Pels que es cuiden. Pels shoppers. Pels que reformen. Pels del quilòmetre zero. Pels que es relaxen. Pels de piscina, viatgers, inversors, ociosos, pels de carn, peix, verdures i dolços. Hi hagin hagut guerres, crisis o pandèmies, com cada dia, obrirem per tu. Gràcies per confiar en nosaltres. Junts serem més forts. Descobreix tot el que et pot oferir Castelló i Empúria Brava a castellocomerç.com. Associació de Comerciants de Castelló i Empúria Brava.

0: Thank you.
1: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què, preguntes? Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: A Ateno portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
1: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
0: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
1: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
0: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.
2: Uns tocs de cultura.
3: Que bo!
4: Què diu el carrer? Tots sabem escriure, però i lletrejar?
5: La primera paraula és para-xocs.
6: Què he de fer?
5: Lletrejar. Quina cara!
7: No em facis això.
6: Ho he de fer?
5: Sí, clar.
6: Hòstia, vale, tu ets a repetir?
5: Para-xocs.
7: P-A-R-A.
8: Xocs, espera, la idea és... Xocs. La xota. No.
6: X.
8: Ja està, no?
5: Ox.
8: Ox.
7: O-C-S.
5: Sí, però no hi ha res entremig.
7: Bueno, amb la separació entre pare i xocs.
5: No? I què li posaries? Guionet. Molt bé, el guionet. Cobra llit.
7: C-O-B-R-A.
6: E. Dos L's.
7: I T.
5: Perfecte. Mil·limetrat.
8: La M, la I... La L.
5: Una L especial.
7: L, amb diéresis, no, amb diéresis no, amb L geminada.
6: E-T-R-E-S.
5: Quina cara.
7: No em facis això.
6: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
7: M, I, L geminada, I, M, mil·limetrat.
5: Mil·limetrat.
6: I, M, E, T-R-A-T.
5: Perfecte, molt bé.
6: Ho passa malament, eh?
5: Déu-n'hi-do. D-E amb accent obert... No, tancat, U, guió, espai... Uf!
6: Quina cara.
7: No em facis això.
6: Ah, m'he perdut.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?

0: de nit.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola. Escolta, el diumenge és el cumple d'una persona que treballa aquí. Sí, ho dic perquè si tens temps de la feliciti.
8: Adéu. Participa amb nosaltres.
9: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
8: Repetiràs.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Comprovat. El poder dissuasori dels sistemes de càmeres de videovigilància de DTV redueix el número de sinistres.
2: Amb DTV podrà controlar les seves propietats, sigui on sigui, des de qualsevol dispositiu.
1: DTV, professionals amb experiència per recomanar-li el millor sistema en funció de les seves necessitats. I sempre amb tecnologia d'última generació de càmeres de videovigilància.
2: La seguretat del seu negoci, propietats i de les persones que estima és possible amb DTV, especialistes en sistemes i instal·lació de càmeres de videovigilància.
1: Més informació a dtv.cat o trucant al 902 99 82 59.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Escolta't.
3: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
4: Home, sí.
5: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La renda i el patrimoni dels llogaters són molt més baixos que els dels propietaris i arrendadors. Fins a 4 vegades menys d'ingressos i 450 vegades menys de riquesa que els multiarrendadors. És a dir, els propietaris que tenen dos o més habitatges de lloguer. Són dades d'un informe del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros. La dels propietaris de l'habitatge on viuen, d'uns 32.000 euros, que és un 50% més. Si, a més, tenen un segon habitatge que lloguen, la renda s'enfila als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000, les 4 vegades més que el que tenen els inquilins. A més, l'informe assegura que el fet de ser inquilí, propietari o arrendador és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos. I afegeix que el problema dels joves és més la dificultat per accedir a un habitatge que un factor estrictament generacional.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: Bona nit.
1: So de Luz Nit.
2: Em desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento. I m'agrada quan em crides. Quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu. D'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors. L'essència de la nostra terra. D'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci. Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
3: Vila-sacra, la capital del món.
2: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.
4: Atenció!

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: ¿Dónde este radio vi la sacra que se quite Salvame y la madre que los parió? Te lo dice Belén Esteban y punto.
1: Benvingut a Salt in Girona. Celebrar el teu aniversari o venir a gaudir per lliure. Bar, restaurant, un mirador climatitzat, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Salt in Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.
2: I parlant d'emocions,

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Mamà, mamà, una rata!
1: Una rata? Ex!
0: L'altra ja!
2: No necessita l'exèrcit de Napoleón per guanyar aquesta guerra. Només necessita lluita integral. El número 1 en acabar amb rates, insectes i tota classe de plagues. Lluita integral Girona. Lluitaintegral.com. Eliminem el que calgui eliminar.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Qui xiula i canta, els seus mals espanta.

0: Lady la la la la la la la la la la la la.
1: Serra plada l'escala, em trobo un frare caputxí. Maleït sigui aquell frare, la puta que el va parir. Toca-li, noia, toca-li, noia, toca-li, noia, el tamborí. Toca-li, noia, toca-li, noia, toca-li.

0: Propostes en xarxa.
1: Heu pensat alguna vegada com seria viatjar en el temps? De moment no podem fer cap salt al futur, però fins al 22 d'abril d'aquest any, el Museu d'Història de Tarragona ens transporta cada cap de setmana a mitjans del segle XVIII a través dels ulls de Ramon Foguet. Ramon Foguet va ser canonge de la Catedral de Tarragona i ardiaca de Vilaseca. Es va convertir en una figura clau de la cultura tarragonina gràcies als seus coneixements il·lustrats i les seves publicacions. Una de les més importants és la il·lustració a la Tarragona del segle XVIII. Però a banda dels seus estudis i coneixements, Foguet era un apassionat de les antiguitats. Col·leccionava medalles, camafeus, quadres, ceràmica antiga i va convertir casa seva en un museu de visita obligada on ara nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar. La Casa Castella Arnau obre les portes perquè els visitants puguin veure el seu despatx, conèixer el personatge i descobrir els esdeveniments més rellevants d'aquella època. Cada dissabte i diumenge a les 11 del matí, visita teatralitzada a la Casa Castella Arnau. En trobareu més informació al web tarragona.cat.

0: I ara demana un desig.
1: EspaiGironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Pareu bé l'orella.
3: Quantes vegades has dit allò de aviam quan fem un cafè i al final aquell cafè mai no arriba? Des de Marcilla volem que faci realitat aquests cafès pendents amb l'inconfusible aroma de Marcilla. Marcilla, l'aroma que ens uneix.
4: És
5: Ràdio Vila Sacra.
6: A Teno portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
7: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
6: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
7: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
6: Tria Teno, cuina i lleure de proximitat.

0: nit.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ara escolteu l'altra ràdio.
4: Vinga.
3: La ràdio per gent tranquil·la.

0: El Festival Cruïlla es posa en marxa d'aquí un mes amb un programa eclèctic que, a més de música, acollirà també art urbà, dansa, moda, cultura popular catalana i humor. Propostes que cada cop tenen més pes en el programa al costat de caps de cartell com Pixies, David Byrne o Sidoni. Barcelona, Òscar Callau.
1: El Cruïlla combina grans noms internacionals amb artistes de l'escena catalana i veus emergents. Al cartell hi ha també noms ja anunciats com Standstill, Garbage, Mishima, Suet, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. El Cruïlla, però, és cada cop més un festival multidisciplinar, fins al punt que el director del certamen, Jordi Herreruela, diu que un espectador podria passar els 4 dies del festival sense anar ni a un sol concert.
2: Gaudiràs una estoneta de música, una estoneta d'un humorista, una estoneta d'algú que està pintant, t'asseuràs a sopar, hi haurà segurament menys ànsia malòmana per no perdre't un segon de l'artista principal, però sí que serà una experiència cultural completa.
1: Per exemple, per segon any la dansa serà molt present al Cruïlla amb un programa elaborat per la companyia Brodes Bros, que actuaran al festival amb el seu espectacle Bo divendres i dissabte. El Cruïlla també programa una trentena de còmics i monologuistes seleccionats per l'agència de comèdia Hilària. Oriol de Balanzó n'és el director.
3: Aquesta barreja que hi ha entre explicar les coses en primera persona, que tenen molts grups de música, també la tenen els còmics, i per tant no és estrany que barregem aquestes dues disciplines.
1: Les propostes d'art urbà les coordinen a l'equip del Poblenou Urban District, les d'arquitectura i disseny al Festival Concèntrico i les de moda, les 080. Sentim la directora de la passarel·la, Marta Coca.
4: El que fem és una col·laboració amb les 5 escoles de grau superior de moda a Catalunya. Llavors, l'escola selecciona els 3 estudiants d'aquesta promoció que ara acaba, per això ens ha quadrat amb el Cruïlla, també pels temps.
1: Molt més que música, doncs, del 8 al 11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.

Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Bona nit.
1: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vila-seca.
3: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
4: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
5: Bé, no?
6: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
7: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
8: Gent que és feliç fent feliços els altres.
9: Si vols vendre el teu negoci o comprar-ne un que ja està en funcionament, a Reempresa t'ajudem. A Reempresa posem en contacte persones que volen deixar el seu negoci en bones mans amb persones emprenedores que volen iniciar un projecte sense començar de zero. T'assessorem sense cap cost en tot el procés de compra-venda. Més informació a reempresa.org i al teu ajuntament.

0: informació, música, entreteniment.
1: Anem a PAMS.
2: Sentir-se bé, tot i la situació.
3: És qüestió d'actitud.
4: Ràdio Vila-sacra, i on t'hauràs.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: Què vols, mama?
4: Quina és?
3: Que estic parlant amb el foraster.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Tranquil·lament.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.

0: John, Paul, George i Ringo. No cal dir-ne els cognoms per saber de qui parlem. A aquestes alçades, ningú no dubta que el grup musical més influent del segle XX van ser els Beatles. La revolució que representen no va ser només musical. Van transformar per sempre l'escena beat britànica, evolucionant cap a formes del rock i el pop psicodèlic. El canvi que van introduir els Beatles també va ser social. A la Catalunya dels anys 60, que intentava despertar d'un llarg període de grisor, la música dels quatre nois de Liverpool també va suposar una bona sacsejada. El debut discogràfic dels Beatles va ser a finals del 62, amb Love Me Do, però a Catalunya la primera cançó que va sonar a les ràdios va ser Twist and Shout. Era l'època de la nova cançó, els primers temps dels 16 jutges, que s'emmirallaven sobretot a la chanson francesa. La irrupció del grup britànic va portar a més d'un a entendre que també convenia estudiar anglès. La relació dels Beatles amb Catalunya va arribar al moment culminant el 3 de juliol de 1965. La plaça de toros monumental de Barcelona va acollir un concert històric, un d'aquells on asseguren haver-hi estat moltes més persones de les que potser permet l'aforament del recinte. La qualitat dels equips de so no permetia gaudir gaire de les cançons, però en aquell moment aquest era un problema menor. Aquesta va ser la primera i, de fet, l'única visita a Catalunya de tots quatre com a grup. A mitjans dels 60, l'escena musical catalana bullia d'activitat. En el seu moment, els Mustang i els Sirex van traslladar a casa nostra la suposada rivalitat dels Beatles amb els Rolling Stones. A la llarga, tots els grups farien alguna versió d'un tema dels Fab Four, en castellà o en català. La influència dels Beatles també es va deixar notar en el creixement de moltes vocacions musicals i en la moda, per al·ludir del fenomen hippie. Tot i el pas de les dècades, la relació dels Beatles amb Catalunya no ha deixat de ser molt profitosa. I com és habitual amb nosaltres, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Quina relació personal amb els Beatles? Ara ja és una pregunta directa. Aquesta és la personal.
1: Molt extraordinària per una banda i una mica frustrant per una altra.
0: Caram.
1: L'extraordinària és, jo recordo, encara tinc el cap, que era un nen, no? Però recordo perfectament aquells nois amb grenyes llargues, que anaven a més, anaven en camisa i corbata, les primeres fotografies que hi ha d'ells, que van ser...
0: Clar, amb grenyes llargues per l'època.
1: Per l'època.
0: Perquè ara els veus en aquella època
1: i dius, no porten res. La gent els insultava pels carrers quan veia algú que portava el cabell semblant i, a més, hi havia unes expressions molt, molt agressives cap així, no? Però, vull dir, va ser un trencament molt important. S'ha de recordar que jo vivia la Catalunya Profunda, no? I després, un aspecte, això i la música, va ser tot, en fi, el fenomen. Els Beatles van ser els primers. Els Beatles són els trencadors. Els Beatles és la novetat. Els Beatles és... De cop i volta veus que apareix una música que no en tenies ni consciència, això. La part, per mi, frustrant va ser quan van venir l'any 65, quan finalment es van posar aquell tricorni, diguem, de torero i aquest tipus de coses. La frustració per un nen,
0: No era gens modern des del nostre punt de
1: per
0: vista.
1: Per un noiet, diguéssim, de la Catalunya Profunda, la decepció va ser extraordinària. I pensava, entes la modernitat, però què van a fer aquests? I aleshores, bé, els comentaris que et deixaves influir per la gent, però sí que és veritat que van produir un fenomen increïble de tothom els imitava, els posaven a tota hora i les cançons inicials, tots la jovenalla de l'època la sabíem.
0: Avui ens acompanya una persona que coneix molt bé aquesta història, aquest món dels Beatles i a més coneix molt bé aquesta casa, perquè és el periodista i músic Josep Maria Francino i no sé com dir-li si vitilinòleg, allò vitilinista, no sé, vitil...
2: Ens dèiem Beatlemaníacs.
0: Beatlemaníacs.
2: Hi ha manies molt bones també, sí. No? És una paraula que molta gent pensa, mania és pejoratiu, no per què, no?
0: Beatlefílic seria una cosa molt...
2: Sí, però...
0: Sona horrorosa,
2: sí.
1: Sembla medicinal.
0: Sí. Beatlefílic,
2: jo voldria fer una petita observació a les paraules del doctor, respecte a dels tricornis, perquè lògicament tothom ven el que interessa que vengui, no? Que és el que va vendre en aquell temps, aquell règim. No vam veure tots en aquells moments el que passava quan baixaven de l'avió i van fer les fotos amb els barrets de toreros, no? Ells quan baixaven de l'avió no portaven cap barret de cap tipus. I això es veu mirant les imatges que hi ha a Nodo del total de les filmacions, que van ser més de 3/4 d'hora, dels quals només en va sortir un minut públicament, no? I quan els Beatles ja estaven baixant, va pujar algú amb les monteres, els van fer pujar amunt, i ells, no, jo crec que no sabien si estaven aquí a Tailàndia on fos, van posar el cap, el Pol va fer broma, com demanant amb la montera, i bevent, i allí aquella foto va semblar que tot el temps els Beatles van estar aquí amb la montera posada, i res més lluny de la realitat. Vol dir que tens temps encara, després de tants anys, de refer-te de la decepció. Sí. Perquè ells realment no van tenir ni idea del
1: que estava. Però estàs d'acord que aquesta primera imatge, que és la que va donar la volta al món, doncs clar, ens va deixar...
2: Sí, no, a veure, realment va ser espaterrantment dolenta.
0: Comencem una mica amb els Beatles, abans d'entrar a la influència dels Beatles de Catalunya. Encara que per molta gent és molt coneguda la història dels Beatles, per molta no ho és en absolut, i és una història, diguéssim, exemplar, amb el sentit de que realment és un exemple del que va passar en una època determinada, i ells són l'exemple característic. Quan arrenquen els Beatles? Com eren de formació musical? Era la seva família els havia abocat a la música? O com?
2: No, jo crec que bé, sí, la Júlia, la mare del John, tocava el banjo, i li va esperonar que toqués la guitarra, primer el banjo i la guitarra. Realment el pare del Pol, doncs, també era músic, tot i que em sembla que no era professional, i de petit ja li va comprar una trompeta, que és el primer que va tocar el Pol, abans de la guitarra i molt abans del baix. Però no eren famílies tradicionals musicals, ells eren fills del rock and roll, no? I
0: de la ràdio, per tant.
2: Sí, de la ràdio, i dels discos que anaven a comprar al port de Liverpool, que és on arribaven els vaixells americans, en aquells moments a Europa, i és on arribaven els discos dels negres, no?, que en deien, perquè el rock and roll era negre, no era blanc.
1: Sí, sí.
2: I per tant ells, amb Chuck Berry i tota aquesta gent, doncs van començar a animar-se en el món de la música. I després tots s'ho van fer ells, vull dir... Bueno.
0: Com va començar? Quina edat tenien? Estem parlant de nens de 14-15 anys, sí, o estem parlant de joves de 20-25?
2: No, que va. Ui, el George Harrison va haver de marxar a la gira d'Alemanya, l'any 60 el van fer fora, perquè tenia 17 anys, no tenia edat de treballar. I els Beatles, quan es coneixen, l'any 57, el Paul i el John, doncs en John en té 17, perquè és de l'any 40, i el Pol en tenia 15.
0: Són adolescents.
2: Estaven a la high school en aquells moments d'allà. Sí. Deia, quan va veure el grup, es deien els Quarrymen, perquè era de la Quarrypunk School de Liverpool, que és on estava el John abans d'anar a Belles Arts, no? Vull dir, era mainada. I s'ho van treballar, doncs, així. El Paul McCartney, la guitarra, la va aprendre a tocar davant d'un mirall, perquè ell és esquerrà, i veient aquests ídols seus del rock and roll amb les guitarres a la televisió, clar, amb el mirall es veia tal com els veia ell a la tele. Oh. I aquí aprenia els acords, no? Aquest home té una facilitat brutal per aprendre, i en poc temps va ser un guitarrista que va espantar el Lennon de tal manera que el va agafar per ell ja ràpidament.
0: Perquè el seu coneixença també va ser per qüestions musicals, no és que es coneguessin perquè coincidissin a l'escola,
2: sí.
0: Simplement
2: no. Ells,
0: i es queien bé, diguéssim.
2: Els que anaven junts a l'escola eren el George i el Paul. I el Paul li van dir, hi ha un grup allà a Woolton que fan un concert a l'església amb una festa i que ho fan molt bé, i eren aquests els Quarrymen, no? Era un quintet. I el líder era el Lennon amb la seva guitarra, i el Paul hi va anar-hi, doncs,
0: ja tenia pinta despenjat en aquell moment, una mica,
2: anava allò, més aviat amb la mica de tupé, perquè era el que es portava, i amb la seva guitarra, i el Paul va quedar al·lucinant, no? I el van a veure, doncs, a darrere el que ara en diuen el backstage, sí. I una mica el va presentar, i el Paul, doncs, tu toques la guitarra, i l'altre li va fer quatre coses, i el Lennon va quedar al·lucinat.
0: Aquest és bo, aquest és bo.
2: Com tocava rock and roll. I així es van conèixer aquell dia.
0: O sigui, primer van començar sent tres, llavors.
2: No, primer...
0: Aquests tres, diguéssim.
2: No, el Paul es va unir als Quarrymen,
0: i llavors... Sí, per tant, van passar a ser cinc.
2: Van passar a ser sis.
0: Sí.
2: Els Quarrymen en cinc. I després el Paul li va dir amb el John, jo tinc un amic meu del col·le que a l'autobús toquem la guitarra i va uns solos molt bons, que era el Harrison, que tenia 16 anys en més o menys, i el va portar allà, i sí, li va fer un solo i va quedar al·lucinat pel que explicaven, no?
0: O sigui, el John era el líder, inicialment almenys.
2: I llavors quan el John va deixar aquella escola i va anar a l'escola d'arts, es va conèixer allà amb un que era pintor, es deia Stu Sutcliffe, que es van fer molt amics, no? I l'Stu Sutcliffe no tocava cap instrument, però el John era tan amics que volia que toqués amb el conjunt que ell faria, i li va fer agafar un baix, i la veritat és que no tocava gens bé, no? Però va fer el conjunt, doncs, amb el George, amb el Paul, amb l'Stu, i ell mateix, però llavors els hi faltava un percussionista. I coneixien a un xicot d'allà que...
0: Perdó, teníem dos baixos i dues guitarres.
2: No, el Pol tocava guitarra i piano. I el baix encara no.
0: No.
2: El baix ni idea de que l'hauria de tocar mai. I llavors necessitaven un bataca, que deien, no?
0: Percussionista, perquè realment, en aquell moment, a més, aquelles bandes de pop molt inicials, el que buscaven precisament era un ritme determinat, que això era una gran obsessió als Estats Units, i precisament per la translació el ritme era molt més fàcil marcar-lo en percussió que no pas amb corda, no?
2: Sí, perquè els Quarrymen el ritme el feien amb el que en diuen el washboard. Washboard. És la taula de secar de picar la roba.
0: Sí. Clar, era una mica rudimentari.
2: Els de jazz també ho feien servir, això. Total, que van conèixer un xicot que es deia, i encara es diu, Pete Best, que tenia una gran qualitat. Que la seva dona tenia un local per poder assajar. La seva mare, vull dir.
0: Aquest se l'havia de fitxar ràpid. Sí.
2: Doncs se'l van fitxar ràpid i van muntar aquest lloc d'assaig, que després es diria el Caixba, que ara a Liverpool han tornat a obrir com un bar on van fer copes i tal. I allà doncs van començar aquests cinc Beatles, que bueno, es van dir Johnny and the Moondogs, es van dir The Silver Beatles, i fins que es van dir Beatles, no? Però aquests són els que van començar fins que van anar a Hamburg a fer... que van anar per primera vegada a Hamburg.
0: Com van anar a parar a Hamburg? Perquè, és clar, estem parlant d'una colla de joves en un moment en què els mitjans de comunicació estan començant a esclatar, però encara no és el que és ara, diguéssim, i que, per tant, tenen una promoció complicada. Saltar de Liverpool a Hamburg...
2: Bueno, això són aquelles coses... Sí, perquè hi havia un senyor, que encara existeix, per cert, que es deia Alan Williams, que tenia un local també a Liverpool, que es deia... I ara l'han tornat a obrir, de Jack Aranda, on hi actuaven nanos amb les guitarres d'ahir, ells hi van actuar. I aquest home era, a més d'això que tenia aquest bar, era un agent artístic, no? Feia gires i coses. I tenia contacte amb els clubs d'Hamburg, doncs, per enviar-hi gent a tocar. I els hi va aconseguir, doncs, un contracte, per dir alguna cosa, es passaven 16 hores cada dia tocant als tuguris, 16 hores.
0: Uf.
2: Amb uns tuguris
0: infectes,
2: dormint les poques hores que els hi quedaven entre rates, van rebent ampolles a l'escenari. Ara, allà es van fer els Beatles en directe, allà es van fer els instrumentistes i allà van aprendre també com se sua la cançalada per fer una cançó, no?
1: I
2: està davant del públic.
0: Un públic duríssim, a més.
2: Duríssim, sí. I això, doncs, els hi va fer agafar moltíssima experiència.
0: Quan van tornar a Anglaterra, encara estem parlant d'uns Beatles desconeguts. La gent, molt poca gent els coneix.
2: Sí,
0: han publicat algun disc, ja, o no?
2: No. Quan tornen a Anglaterra, com a Beatles, no han publicat cap disc, però un cop l'Stu Sutcliffe, que va tenir una afer amorós, i va morir molt poc després, va tenir una afer amorós amb una fotògrafa que es deia Astrid Kirchner, que és la que se li atribueix al pentinat Beatle, i que els hi va fer moltes fotografies fantàstiques a la seva època d'Hamburg, doncs el Paul és quan agafa el baix, llavors. I llavors són quatre, el Paul, el John, el Ringo, el George i el Pete Best. No, el Ringo el coneixen a Hamburg ja, tocant amb un altre grup. I llavors, mentre estaven tocant en un club, va entrar un productor musical que aquí es va conèixer molt com a director d'orquestra, que es deia Bert Kampfer, d'aquells que feien música d'ambient, no? Però que en aquells moments era el productor d'un anglès que triomfava molt a Alemanya i que es diu Tony Sheridan. I que... anava gravant amb diferents grups els seus discos. Sempre es deien els Beat Brothers, no? Tony Sheridan and the Beat Brothers. I aquest va haver dit, escolta, no voldríeu pas acompanyar amb un cantant que també és anglès, perquè ha de fer un nou disc i per fer-li de grup d'acompanyament. I ja, doncs sí, un contracte amb la Polydor, i van gravar, doncs, un LP. Amb aquest LP ells hi van introduir dos temes on ells eren protagonistes. Un instrumental, que es deia Cry for a Shadow, un homenatge als Shadows, que van composar el Harrison i el Lennon, i una altra cançó era un clàssic del Charleston, l'Ain't She Sweet, que cantava el John Lennon. Però això era, de més a més, d'ells. Però la cançó que va triomfar d'aquella LP a nivell europeu va ser el My Bonnie, la versió rock que va fer del My Bonnie el Tony Sheridan. I llavors això va sortir publicat a Anglaterra com Tony Sheridan with the Beatles. I a la botiga que tenia el Brian Epstein, el que seria el seu manager després, a la botiga que tenia a Liverpool, que em sembla que es deia Names Enterprise, li va començar a entrar gent, un grup, My Bonnie, tal i qual, buscant-lo, i l'home aquell no va parar fins que el va aconseguir. I quan va començar a veure com venia aquells discos, va dir, bueno, aquests tios qui són i d'on estan? I va dir, no, aquests toquen allà al Cavern Club. No,
0: aquí,
2: allà,
0: aquí a la cantonada, pràcticament.
2: Exacte, sí, sí. I llavors ell se'n va anar a Sant Maci, allà al carrer, que el carrer no hi havia el Cavern, i els va veure. I els va proposar, doncs, ser el seu mànager, no?
0: I
2: aquí va començar tot.
0: Fer un disc propi, perquè sí, sí. Allò no acabava de ser un disc propi.
2: Després van fer, l'any 62, per Cap d'Any, van fer una prova a la Deca, amb el Brian.
0: La Deca era una gran discogràfica, sí, de l'època.
2: Exacte, sí. Doncs, en aquells moments, el Brian va considerar que no havien de tocar cançons pròpies en aquella prova, havien de fer èxits. El Bésame Mucho, per exemple, després s'ha sentit a vegades com a cosa curiosa, és una gravació que els hi va fer perquè era música coneguda, i llavors la discogràfica, doncs, hi feien rock and rolls clàssics i coses
1: així. Jugaven sobresegur, diguem.
2: Vale, doncs, tan sobresegur que el productor de Deca va dir que no servien per la música i que mai es guanyarien ni un duro. El devien despedir ràpid, aquell.
0: No, però devia tenir raó en el sentit de que el que li van oferir no era el que eren els Beatles,
2: i llavors,
0: era altra cosa, no?
2: Al cap de pocs mesos, va aconseguir el Brian Epstein que la EMI els hi fes una audició, no? I llavors es van trobar amb un productor, el George Martin, que és el millor que els va poder passar a la seva vida, que estava amb hores baixes, perquè era un productor de música clàssica i tal, i l'EMI no tibava massa, no? I necessitava un revulsiu, necessitava un èxit del que fos amb la música. I quan els va veure, segons explica ell, li va semblar, doncs, que allà hi havia una fusta, perquè allà van tocar alguns temes seus. I va veure...
0: Li va agradar.
2: Que era... sonava diferent, allò, no? L'únic que no li agradava massa era la bateria. La bateria era un Pete Best, era un bon bateria, però molt clàssic de rock and roll, no? I va voler fer un canvi, sí, sí, va ser molt conflictiu, però va fer un canvi, i va agafar el Ringo.
1: Aquí ens apareix aquesta llegenda del Ringo, sí, i aquestes lluites.
2: El Ringo era un bateria més atípic. No sabia fer tan bé els redobles com el Pete, però tenia una cosa que és el beat. El beat és el ritme que caracteritza de la música pop que ells van crear, no? I aquí va començar tot, mira, el 5 d'octubre del 62 van treure el primer disco oficial, el Love Me Do, que té una anècdota també. El George Martin encara no se'n va acabar de refiar tampoc del Ringo, i va llogar amb un baterista de sessió, que es deia Andy White, perquè toqués la bateria, i el Ringo va tocar la pandereta.
0: O sigui, eren 5, llavors.
2: I l'anècdota és que els altres Beatles van dir, no pot ser, el Ringo ha de tocar la bateria amb aquesta cançó, això no pot ser, perquè tal i qual. Bueno, i la van gravar en bateria. Llavors, si tu escoltes el single, com es va editar a l'any 62, el 5 d'octubre, sents una pandereta. Dius, aquest és el Ringo, que toca la pandereta, i l'Andy White és la bateria. Però si ho sents quan el Love Me Do surt amb l'LP, el primer LP seu, no hi ha pandereta. Allà és el Ringo que toca la bateria.
0: O sigui, hi ha dues versions pràcticament del mateix dia, allò.
2: Sí, que n'hi ha... Bueno, i n'hi ha dues més amb el Pete Best, del mes d'agost anterior, no? Però és tot... És una història per parlar-ne moltes hores, perquè són molts anys amb moltes coses.
0: En aquell moment, el primer disc té un impacte impressionant, i un dels temes, pràcticament un tema d'un any després, serà un dels temes que més colpejarà, és el All My Loving, no? I que aquí va haver una versió dels Manolos molt posterior, sí, i que va tenir molt èxit,
2: sí, sí.
0: Ben 20 anys després.
2: I que jo considero que estava molt bé, vull dir, i molta gent es va tirar les mans al cap, els Beatles al rumba. I
0: no,
2: què? Jo sóc col·leccionista de versions de tot el món, i en tinc més de 10.000 entrades, i hi ha de tot tipus de folklore, són maneres de veure, i més el que van fer jo, que estava molt bé, i estava molt bé perquè la cançó per mi és una gran cançó de música pop, és una de les grans cançons per mi que ha fet mai el Paul McCartney.
0: Anem a sentir un moment la versió original, perquè crec que la majoria recordem, ens és més fàcil recordar la versió dels Manolos a hores d'ara que no l'original. Anem a sentir l'original dels Beatles, All My Loving.

0: Beatles triomfen?
1: Sí, no direm des del Love Me Do, encara, que va ser un èxit relatiu a Anglaterra, no va arribar al número 1, però sí, que va donar, els hi va donar ja lloc a les gires a on començaven anant d'acompanyants i acabaven anant de primera figura, i sobretot el primer àlbum i el Please Please Me, aquesta cançó va ser la primera que va arribar al número 1, això ja va fer que tota la seva carrera es anessin succeint, estan entre els 10 primers sempre 3, 4, 5, 6 cançons a vegades d'ells, que es manaven mantenint.
2: I després hi havia allò que es deia, no? És dels Beatles. I ahir ja era garantia de novetat.
1: És que no feien àlbums de la cançó pel single i les demés per emplenar, no? Tots els temes estan, parlo una mica de fan, però com a músic jo crec que és veritat. No hi havia, van fer 13 àlbums a la seva carrera, i és que no hi ha desperdici, no.
0: El fet de ser número 1 a Anglaterra, o no sé, Anglaterra o la Gran Bretanya, no sé, el top, com es feia en aquella època?
1: The United Kingdom.
0: Sí,
1: Regne Unit,
0: sí.
1: Les llistes eren UK, no?
0: Sí, doncs el ser número 1 a Regne Unit, a principis dels 60, implicava immediatament un gran èxit mundial. No. Ja hi havia aquesta visió que durarà molts anys, de que el que s'està fent, la música s'està fent a la Gran Bretanya, és la música, diguéssim, de referència, o encara no?
1: No, jo diria que això va començar al 64, quan posen el peu als Estats Units. Als Estats Units hi havia un escepticisme total, perquè també ens anaven a ensenyar música ara uns anglesos amb l'Elvis Presley i tota la gent. Per favor, tu. Però noi, des del primer programa que van fer de l'Ed Sullivan, que va tenir no sé quants milions i milions d'espectadors, l'Amèrica es va rendir, no? I això llavors sí.
0: El que passa és que els comentaristes de l'època americans se n'enreien molt dels desmais, de les noies, ho van ridiculitzar molt. El que passa és que va ser superat, diguéssim, per el fet popular, no?
1: Doncs, exacte. No diré que fes conya, però...
0: Sí.
1: La manera de
0: perquè es diu en català Beatles, cunyeta. No?
1: Sí, mira, ja teniu aquest...
2: Però alhora era una forma publicitària, perquè com que no havíem vist mai, no s'havia vist mai, aquesta multitud de nois i noies, sobretot nois, aquests atacs d'histerisme col·lectiu, això era una gran publicitària.
0: Amb l'Elvis s'havia vist, i amb alguns altres...
1: Sí,
0: no,
1: i amb el Sinatra també havia provocat algun estat.
2: Però no aquests nivells.
1: De paranoia, però no tan fort, no? Però la primera actuació...
0: I amb noies tan modernes, perquè això també... Perquè els que estimaven Elvis i companyia, hi havia de tot, òbviament, però es veien gent més convencional, diguéssim.
1: Sí, poden haver més adults, també.
0: Sí.
1: A la primera actuació dels Beatles a Washington DC, que va ser el primer lloc on van aterrar, veia la consideració que els hi tenien els americans en aquells moments com a artistes allà, que van tocar en un escenari rodó on tenien el públic, els envoltava totalment, i al mig hi havia un mini escenari per la bateria en rodó amb rodes, que perquè tot el públic els pogués veure, de quan en quan, entre dues o tres cançons, baixaven ells, se'l posaven bé per posar la bateria bé de cara als altres perquè ho poguessin veure.
2: Però donar sempre l'esquena als mateixos.
1: Exactament, però vull dir, ells mateixos s'havien de fer, i agafar el micro i muntar-s'ho, i diria, era realment uns principiants total allà, no? Quan a Anglaterra ja estaven a dalt de tot.
0: Aquest impacte mundial, que és la Gran Bretanya i immediatament després dels Estats Units, també es reflecteix aquí. En molt poc temps...
1: Sí, més del que sembla.
0: Presentarem ara una versió que ens ha facilitat en Josep Maria Franzí, no? Tot s'ha de dir. No ens posem les medalles que no hem de posar-nos. Que precisament reflecteix això, que és pràcticament immediat. El gran èxit, aquest Please Please Me, de seguida el sentirem en una versió catalana.
1: Sí. Més un grup, doncs, que no feia pop, feia més aviat tirant cap a blues, hi havia el Quico Vila de la Serra, Josep Maria París, dir, músics que més aviat eren blueseros que no
0: pas... Els quatre gats.
1: Eren els quatre gats. I sí, van fer una versió, no sé, jo crec que estava força bé a qui en deien l'home solter. Va, sempre s'ha d'adaptar les lletres, no? Però estava molt bé aquest...
0: Anem a sentir un fragment d'aquest tema.

0: sona Beatles. Sona
1: sí, és que
0: molt Beatles.
1: És que la fan calcada, eh? La fan, ni canviar la lletra, lògicament,
0: sí, sí.
1: Però la fan calcada, les harmonies, la guitarra, els redobles, fan les veus, sí, la doble veu, ho fan exactament.
0: Sí, sí, és que...
1: I també sona molt bé pels anys que fa, eh? Aviam, això que hem escoltat està tret de l'EP. No està digitalitzat, remasteritzat...
0: No, estava ben enregistrat.
1: Això està calent, encara. Està agafat d'un EP i passat a l'ordinador i després fet el CD. Sense trampa ni cartró.
0: Doncs està molt ben enregistrat, sí, realment. Sí. El fet de que ja comencessin a agafar-se les versions de... a versionar-se, perdó, els Beatles a Catalunya... va tenir molt impacte aquí, la gent va començar a voler sentir els temes dels Beatles, o va ser al revés? Va ser els temes dels Beatles que van portar que els músics fessin això?
1: Home, jo crec que a la gent clar, els hi donaven una dada més per conèixer els Beatles, no? Perquè se'n van fer moltíssimes versions, perquè aquí estem escoltant, hem escoltat aquestes en català, però se'n va fer moltíssimes en castellà. Hi havia grups, els Dracs, per exemple, que van fer una versió en català del No Respongué, però em van fer en castellà 4 o 5 més dels Beatles, i tothom, fins i tot els Sirex, que no eren els que versionaven els Beatles, van fer el Please Please Me també, i els Mustang no diem, perquè aquest és el repertori, era Beatles total, no? Però això encara va eclosionar molt més quan els Beatles van venir l'any 65, no? Llavors aquí es va disparar, perquè eren els cantants, els conjunts, els solistes, els duets, fins i tot el duo dinàmic van fer l'Hielo Submarino, que és un disc que s'ha de trobar gairebé d'amagat, no? Però
0: hi era,
1: i el tinc.
0: Com van anar a parar a la Monumental de Barcelona, els Beatles? Perquè estem parlant en plena dictadura, el franquisme sí, no fluixa, diguéssim, i la mala fama que té el franquisme a Europa merescudíssima, però a més és important,
1: sí, sí.
0: I per tant, el fet de que apareguin en una gira aquí sembla una mica estrany. Tan
1: no,
0: moderns
1: no
0: que de sobte van a... És una mica com a la seva època anar a tocar la dictadura xilena, o ara anar a tocar a Birmània per entretenir sí, la gent, no? Diries, home, no sé si ho hem de fer, això, no?
1: No va ser fàcil, perquè ho explicava això el Francisco Bermúdez, que és el que els va portar, que ja és, malauradament, bueno, era molt gran i ja és mort, però el que els va portar quan va parlar amb el Brian Epstein de portar-los aquí, doncs li va dir que, home, hi havia certes dificultats per part del govern de que ho deixessin fer, no? I llavors va ser un governador de Barcelona que es deia, li deien Don Camulo.
0: Em
1: sembla que Camilo Alonso Vega,
0: aquest
2: havia estat ministre.
1: Molt bé, doncs aquest senyor els va dir a Madrid, va dir amb el govern a Madrid, si prohibim aquest concert, el ridícul internacional serà molt gran. Això és les cròniques de l'època ho expliquen. I sembla que això va convèncer que els Beatles es deixessin tocar a Madrid i Barcelona, perquè és clar que internacionalment hagués sigut un ridícul espantós, no? Llavors, a canvi d'això, doncs, mirar de tampoc esvalutar-ho massa, tal com deia el nodo de l'època, passaron sin demasiada pena ni demasiada glòria. Això, diguéssim, aquesta frase és la que defineix l'estat de l'estat d'aquells moments aquí que volien que tingués els Beatles aquí, no? Van posar moltes dificultats a la gent que vam anar a veure a la plaça de Toros i a Madrid també, però aquí, sobretot aquí a Barcelona, era impressionant la parada militar de cavalls que hi havia als voltants de la plaça, no?
0: La policia
1: aquí
0: armada.
1: Aquí hi havia molta més gent, sí. Hi havia molta més gent que a Madrid. Aquí es van omplir del tot i a fora hi havia tanta gent com a dins. I, bueno, hi ha gent que es va quedar amb l'entrada fora. Així com n'hi ha molts que hi han anat més dels que hi cabien, tal com dèiem. Sí. N'hi ha que van anar amb l'entrada i no van poder entrar, o per por o perquè no els van deixar. Més aviat gent que li va fer por.
2: Control la situació els anys aquells, els grisos eren els grisos.
1: Hombre, clar, ja,
0: i disparaven,
1: els aquells que anaven en cavall amb les porres llargues.
0: Sí, si els derrotava traien la pistola, sí, vull dir que no estem parlant de cap bajanada.
1: I la premsa en general també, si mires l'època, molts que després han sigut Beatlemaníacs conversos, doncs se n'enfotien per les emissores i pels diaris. Aquí menys alguna honrosa excepció tipus el Mallofré, que és el dels que va escriure realment el que passava, doncs no van tenir cap tipus de recolzament que no fos els anuncis posats.
2: Però ja saps que aquest és un país amb el qual doncs, ens hem especialitzat amb la camiseria, en canvis de camises.
1: Sí, sí. Ara, sí, sí, i amb aquest aspecte ja t'ho dic jo. I ara sí que és evident, eh? Allò sí que és el que se'n diu ara un punt d'inflexió. Des del dia abans de l'actuació i l'endemà va canviar totalment això. Jo crec que la gent va empantar els mitjans perquè ens enteréssim de què passava amb els Beatles.
2: Jo diria també la concepció de la gent, eh? Perquè els meus pares, que eren grans i era una criatura, però recordo que un comentari que havien, i ells no tenien res d'aquest món i van entrar mai, però sí que van dir, deuen ser bons aquests xicots quan mouen tanta gent. Una mica així, sí, no? De que alguna cosa tenen aquests
1: clar,
2: nois.
1: Clar, clar, clar.
0: A partir, suposo que no precisament per la gira per Barcelona-Madrid, eh? Però a partir d'aquell moment els Beatles comencen a introduir un seguit de temes que fins aleshores no ha sonat tant. Els Beatles inicials sonen d'una manera i comencen a sonar d'una altra.
1: Sí, sí, sí, canvien...
0: Suposo que no és la influència d'haver passat per aquí, eh? Sospito, no, no.
1: No,
0: aquí els van... afectés tant que això...
1: No, aquí ja van fer alguna cosa nova. Van fer un Ticket to Ride, per exemple, que era gairebé estrenat, que va ser fabulós, no? Però va coincidir aquell any, per exemple, amb l'aparició del Die Tripper. El Die Tripper, que era un EP, i ja el so era absolutament diferent dels anteriors. Ja havia canviat alguna cosa a l'estudi de gravació i sonaven més plens i diguem-ne més madurs, entre moltes cometes. Sí. I només era el preàmbul del Rubber Soul, que per mi és un dels millors àlbums que van fer mai, on ja hi havia un concepte de treball més de cançonetes a cosa més globalment uniforme per part, no que tingués cap seguiment entre cançons, però era una altra cosa, era una registre ben diferent. Entrava el sitar, entraven altres percussions, entrava més teclat, piano elèctric, era un altre, era molt més atrevit amb els coros, el gel, doncs, un tipus de coros molt molt més elaborats, potser, que els que feien ells dos fent-se segones veus. Sí. L'any 1965 va ser fonamental en aquest aspecte.
0: Hem estat un dels temes d'aquest Rubber Soul, un tema molt bonic, dels, no sé si dels més bonics del Beatles, perquè tot això és molt relatiu. Sí. Però en tot cas, sembla que universalment es pensa que és dels més bonics del Beatles, sí, diguem-ho així, que és el In My Life.

0: Josep Maria Francino, aquesta de qui és? Perquè ja sabem que els Beatles, tots quatre van escriure temes, és cert. Una altra cosa és la proporció. Sí. Ringo va ser el que menys va escriure.
1: Sí, sí, sí, és el que menys feia. Sí.
0: Va fer l'Octopus Garden, potser?
1: L'Octopus Garden, no, vam fer algunes més, però... algunes instrumentals com el Flying, o... però sí, no era un compositor, diguéssim, molt habitual.
0: Després venia el George Harrison, que déu-n'hi-do...
1: que en va fer moltes, en van publicar molts menys de les que m'ha fet, perquè en va fer bastantes, però no hi ha el patrimoni, el tenien el Lennon i McCartney.
0: Aquests eren el...
1: que encara en feien més. En feien tantes que el Brian Epstein les havia de les repartir entre els seus artistes perquè no les podien fer totes els Beatles. I van haver-hi diferents números, per exemple, no sé, el Woman o el War Without Love, que aquí la va popularitzar els Mustangs, un munt de cinamor, que cantaven un duet que es deien Peter and Gordon, que, en fi, el Peter era el germà de la Jane Asher, que era la nòvia del Paul, en fi, això seria groc, tot això.
0: És marro, sí, és marro, sí.
1: No, però, amb el cas de Lead My Life, jo crec que és una cançó Lennon total. Hi ha una pista que coincideix, sol coincidir molt amb l'autoria bàsica de cada cançó, que és qui és el cantant solista. Aquesta és una pista bastant important. Si veus que el tema el porta el Lennon cantant, és pel que es pot llegir amb tota la documentació que hi ha, que no vegis el que hi ha, doncs pots identificar aquell tema segur que l'ha composat bàsicament el Lennon. Llavors hi ha altres que són excepcions, com les que va composar el Lennon i el McCartney, que les cantava el George.
0: I per evitar cantar, problemes. Perquè les relacions entre ells ja en aquest moment ja començaven a ser una mica complicades, o això es produiria posteriorment?
1: Jo crec que és posterior. El que passa que en aquesta època, l'any 65, encara no en el seu gran moment d'atenció, però ja portaven uns quants anys, visquem 24 anys, hores al dia, 7 dies a la setmana, i això és molt heavy per qualsevol col·lectiu. Vull dir, no...
2: Només que només els unia la música i poc.
1: Ah, dius que s'esbarallaven a vegades. Sí, dos baralles tu a casa teva.
0: I vius menys hores amb ell, amb la teva família, i no pas el que vivia els Beatles.
1: Però a aquesta època encara feien coses realment impressionants que es noten estant junts.
0: Una de les proves de la repercussió dels Beatles i l'impacte que van tenir a la música a tot arreu del món és precisament que es van fer moltes versions, algunes d'elles sorprenents. Per exemple, es va portar a l'àmbit infantil, que és una cosa curiosa, no? Penses, no són cançons infantils els dels Beatles, tampoc és que siguin de... moltes d'elles no són d'una profunditat molt intensa, també s'ha de dir. Però
1: i tant, és que la música pop, bàsicament, de principi, sobretot, jo t'estimo, tu m'estimes, i ens ho passem molt bé, i ara ens separem, i el amic m'aprèn...
0: Per què no m'estimes quan m'estimaves?
1: És clàssic del pop, no?
0: Però les versions infantils, per exemple, ara en sentirem una versió catalana d'Ara va de bo, que ha estat un dels grups, diguéssim, de bressol de la música infantil i juvenil, amb l'Arnella i el Xesco Boix i companyia.
1: El Jordi Roura, bàsicament, que encara actualment està fent bolos com Ara va de bo.
0: Doncs sentirem,
1: gravant discos.
0: Sentirem la versió del I'll Cry Instead de No puc fer res sinó plorar.

0: sí.
1: Continuem dient, les noies ploren, jo ploro, diguéssim.
0: Sí, home, no, clar, això és una... perquè jo els cors aniré trencant.
1: Sí, sí.
0: Em fa de guais.
1: Sí, sí, però no tots els temes són així.
2: Encara era l'home caçador, eh? El noi era el caçador.
0: Era de, sí, sí, era de la Hard Day's Night, era una cosa molt de fans, molt... Sí, bueno, sí. Sí. I la, els fans solien ser les fans, que també hi havia molt de mainada del gènere masculí, no? Però, bé, realment les que donaven més soroll eren
1: les noies. I en general, molt jovenetes al principi, i jovenets.
0: Sí,
1: però després això és un fenomen. Òbviament, ara, amb els anys, diguéssim, no generen adolescents fans dels Beatles en aquests moments, però...
0: Doncs no sé què vols que et digui, eh?
1: Adolescents, potser més grans, però...
0: He estat durant molts anys amb el meu grup, amb el Magical Mystery Group, que només fem Beatles, fent molts concerts durant molts anys, i molta mainada que es posen allà a l'escenari que fas amb les mans. Mainada de 12, 14 anys, que tu veus amb la boca que estan cantant la lletra.
1: Déu-n'hi-do.
0: I, esclar, això vol dir que...
2: Clar, clar, que hi ha hagut...
0: Hi ha molt...
2: Hi ha escola i interès.
0: Sí, i esclar, això, aviam, tu diràs, home, esclar que sou quatre pesats que des de fot 30 anys ens deixeu viure amb els Beatles i anar donant la... No, si, per això no. És perquè la gent senten la música aquesta i els enganxa, perquè encara té... Yeah. Bueno, és una música... Jo en dic que és la música popular ja del segle XX, no? El folk anglès ja és això i la música irlandesa, com aquell qui diu.
1: Estàvem comentant l'aparent frivolitat de moltíssimes lletres dels Beatles, que és part del seu encant, però també dèiem que no totes, i un cas molt clar em sembla és el Something, que és un dels temes, diguéssim, més coneguts de la història.
0: Sí,
1: de...
0: Està de moda de dir ara que és un temazo.
1: Sí, és un temazo.
0: En català, tamàs, no?
1: Sí, un tamaire.
0: El Something és una cançó que jo recordo un concert del Frank Sinatra, que ell la feia, i va dir, crec que és la més gran cançó d'amor que s'hagi fet mai a la història de la música, i en el qual mai es diu t'estimo. Tota la cançó mai es diu t'estimo.
1: És aquest el tema que està de fons. El Something és d'un àlbum també molt important, no? Sí, Road, aquell tan famós, la portada, suposo que els nostres oients se'n recordaran o l'han vist alguna vegada, a més s'ha plagiat moltíssimes vegades, dels quatre Beatles travessant, obrint molt les cames, travessant un carrer de Londres, que és Abbey Road, però el pas zebra, diguéssim. Aquesta és la foto molt característica, i que de fet una de les visites a Londres tradicionals és fer-se la foto. Suposo que deuen haver mort molts fans atropellats intentant fer la foto aquella, eh?
0: És impressionant, si s'ha de fer cua, pràcticament.
1: Sí, per fer la foto en qüestió. Jo veiem, l'exemple aquest de la foto em sembla que és bastant significatiu, que els Beatles ja en aquell moment, a finals dels 60, estaven transcendint, anaven molt més enllà de la influència musical per anar en influència icònica, social, diguéssim. Havia arribat a un punt en què els Beatles era com el Barça, molt més que un club, diguéssim, eh?
0: Sí, home, i tant. Ja portaven, bueno, a l'any 67, quan van gravar All You Need Is Love, per exemple, amb aquella retransmissió per Mundovision, representant Anglaterra, amb aquell enregistrament en directe de All You Need Is Love, i ja, a aquella època, la vestimenta que portaven, que ja era diferent, igual que el cabell, ja va marcar una tendència amb el que seria el hippisme després, o ja des d'aquell moment. O sigui, anaven un parell de passes per endavant de totes aquestes coses, no? Voluntària o involuntàriament. Vull dir, clar, el seu màrqueting venia de darrere, ells es dedicaven a fer música i a fer cançons, no?
2: Però tot representaven tots uns valors, sí, clar, un simbolisme, sí, sí, una sociologia.
0: I tot el que els envoltava, doncs, bueno, anaven creant aquesta, diem-ne, moda en tots els aspectes, de manera de comunicar-se, de manera de música per descomptat, de manera de fer funcionar els estudis de gravació, que això va ser de les parts fonamentals del fenomen Beatle, i de la qual n'han begut tots els altres grups, no? Amb aquest Abbey Road que parlàvem, doncs hi han sintetitzadors. En aquells moments ni s'havia sentit parlar pràcticament. Hi havia el Kraftwerk havia fet servir alguns osciladors, però encara no hi havia els teclats convencionals, que després seria quan el Minimoog i tot això, no? Van anar molt bastant per endavant de tot el que es anava fent. Van anar marcant pautes, diguem,
2: també,
0: no?
2: De relacions humanes, els enamoraments, els amorets i amorassos.
1: Seguim avant, perquè el temps també se'ns menja, sí, i anem a sentir un altre tema. Aquest tema que comentàvem abans, un dels pocs temes que en Ringo va enregistrar, que és l'Octopus Garden. Què passava amb el Ringo? És que és el pitjor compositor de tots? Sempre ha sigut el més simpàtic, diguéssim, el més parampana, no?
0: Jo crec que de base ell ja no composava. Vull dir, tampoc era un instrumentista, tot i que doncs fa quatre acords amb el piano i tocava una mica la guitarra, però ell ja no, d'ell mateix ja no, així com el Jos composava molt i li editaven poques cançons, el Ringo no, ja no composava. Llavors doncs col·laborava amb algunes cançons, amb algunes molt paques, o en aquest cas doncs la va fer ell, segons diuen, ajudat pel Harrison.
1: Això anava a dir, les males llengües diuen que tots... molt sovint en Ringo...
0: Sí, però és que tots s'ajudaven, per exemple, hi ha una cançó que es diu A Day in the Life, és una cançó maca, brutal, sí, del Sgt. Peppers, que una de les parts fonamentals d'aquella cançó és el Ringo, i tot el que toca allà no li van explicar al Paul i al John el que havia de fer. El George Martin diu que no hi ha cap bateria del món que hagués pogut fer la bateria que fa amb la Day in the Life el Ringo, i va ser una creació seva. Ell no va composar la cançó, però una de les parts fonamentals per... que és aquella bateria és creació també d'ell. És molt relatiu a vegades. Només és del Paul i del John aquella cançó? Home, no. Perquè allà és fonamental el Ringo, el George no tant. Però, bueno, esclar, evidentment ell no era un compositor.
1: El que sentim amb això de fons, l'Octopus Garden, és una cançó ja de l'any 69, diguéssim, ja és la part final dels Beatles.
0: És l'últim disc real. No és l'últim disc que va sortir.
1: Sí, però sí, l'últim que van...
0: és l'últim que van enregistrar.
1: Però, en canvi, encara, i potser m'equivoco, jo no sóc pas músic, però em sona una mica més antic respecte a composicions que estaven fent en aquell moment els Beatles.
0: Bueno, o sigui, perquè...
1: encara té un so una mica més... de 4 o 5 anys abans, no?
0: Què va fer el George Martin? Els va agafar i dir, anem a fer un disco dels Beatles, com abans. Anem a posar-nos a l'estudi amb els instruments i deixar-nos de virgueries, fer música amb els instruments. Però això sona segurament menys sofisticat.
1: L'Abbey Road.
0: L'Abbey Road, sí. Però esclar, és molt més autèntic i a més doncs, és d'una gravació impecable, no? Però sona instrumentalment com a grup de pop que eren.
1: No ens queda gaire estona, però dins d'aquesta poca estona que ens queda sí que voldria sentir una versió dels Beatles. Estic tan cardat amb So Tired.
0: Amb l'única versió amb Garrotxí de la història.
1: En Garrotxí, això no va dir, que no és en català, s'ha de dir que és amb Garrotxí.
2: Amb Garrotxí de la Garrotxa.
1: Sí. I que és del grup Magical Mystery Group, que en Josep Maria Francino hi participa com ànima del grup. Explica'ns una miqueta la versió aquesta.
0: Això va ser perquè havien de fer una participació, perquè nosaltres sempre cantàvem en anglès, lògicament jo per cantar Beatles els canto com ells. Bueno, el que podem, no?
1: Bé, però, amb la mateixa dignitat.
0: És que m'ha sortit molt.
1: Amb la mateixa dignitat. Exacte, que va fer ells.
0: Però llavors es va plantejar de fer un LP, en aquest cas era un CD d'homenatge als Celtes Curts, per una colla de sombats tipus Jaume Arnella, com dèiem abans, i alguns grups d'Olot i altres músics d'aquí. I nosaltres el màgic que vam dir, volem participar perquè érem gent de la colla de tot això, no? Però esclar, home, no farem una cançó en anglès. I llavors amb el meu company, amb el guitarrista, amb el Tom Turner, vam dir, per què no fem una versió de l'Am So Tired, que la traducció garrotxina literal és estic tan cardat. Hosti, sí, va, fem-ho. I vam agafar la lletra i la vam traduir literalment. L'únic que vam canviar va ser el tros on diem ho deixaria tot per un cert per un celtescur. Per un paquet de celtescur. Que això...

0: Catalunya.
1: La teva veu?
2: No, aquesta no. La meva era al principi.
1: Ara m'has espantat, allò.
2: No, aquí fem, cantem tres dels components. Fem una estrofa cadascú cada vegada que va canviant.
3: Estic acabat i a més fava girat.
1: I continua, es continuen fent, per tant, versions dels Beatles. Això vostre no, no és una cosa tan estranya.
2: És brutal, més, i aquí estan apareguent coses fantàstiques. Ara acaba de sortir un LP, perquè quan es va editar era un LP del Lucky Guri, per exemple, amb el Carles Benavent i el Max Sunyer, de l'any 72, que van enregistrar, que és fantàstic. El que passa que al cap d'una setmana d'enregistrar-lo, la EMI el va prohibir perquè no tenien permisos. I aquest any, fa dos mesos, Picable l'ha recuperat, l'han editat i és meravellós, no? Però se n'editen molts. Aquest estiu es va editar un disc que es deia El Submarí Groc, tot amb grups catalans versionejant els Beatles. Però és inacabable, això. Ara la resta del món no vegis.
1: Per acomiadar-nos, perquè ens n'hem d'anar ja, sentirem de fons el tema amb què els Beatles van entrar al Palau de la Música, ja que hem de fer-ho nostrat, que és el No contestar ningú dels Dracs. Els Dracs... és aquest tema, precisament, el No Reply.
2: Els Dracs van triomfar molt amb la Casa del Sol Naixent, el català. Aquesta va ser el seu hit, diguéssim. Sí, sí. Però amb Beatles, en català, van fer que No contestar ningú, que estava molt bé. Molt bé.
1: Doncs mentre el sentim, ens haurem d'acomiadar. Josep Maria Francino, moltes gràcies.
2: Estàs encantat
1: d'aquí. Un altre cop, i ha estat, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: Josep Maria, tu encara... encara faries...
4: Sí.
1: A mi em passava a les festes majors de les Garrigues, a finals dels 60, principis dels 70, jo recordo, jo era nen, però recordo la gent que cantaven boleros així, cridant als joves, volem cançons de peluts! I era això, era exactament això.
4: Però fixa't que entre les coses que no hem dit, que de vegades alguna d'aquestes orquestes tradicionals tocaven també cançons dels Beatles.
1: I tant, i tant. Això és l'avantguarda musical.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Raskin.

0: Bona nit.
1: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.

0: tanca els ulls.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia. Pareu l'orella al que va passar a una residència de gent gran a Balaguer. Un porc senglar va entrar a l'edifici i va ferir una treballadora. Els bombers van poder aïllar l'animal i un cop sedat el van poder retirar d'aquest centre. Lleida, Julià Albacar.
1: El senglar va entrar als baixos de les instal·lacions a quarts de vuit quan només hi havia una treballadora que estava netejant l'espai. L'animal va impactar primer contra una porta de vidre que es va trencar i després va embestir la dona que va quedar ferida lleu a la cama, segons han explicat des de la direcció de la residència. Els bombers van poder confinar l'animal i els agents rurals el van sedar i retirar poc després. Posteriorment es va haver de desinfectar tota la zona perquè havien quedat restes de sang de l'animal ferit per l'impacte amb la porta. La residència és al centre de la capital de la Noguera.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
2: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
4: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Cançó poruga, per Celdoni Fonoll.

0: Memòria de Josep Carrió.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Esta edición de Que suenen las bandas está llegando a su fin.
1: Pues sí, Maribel, pero hay que recordar a nuestros oyentes que seguimos presentes a través de los podcasts, donde pueden escuchar tanto esta edición como también las de los programas anteriores.
0: Además, antes de despedirnos, os volvemos a indicar que podéis escribirnos a nuestro correo quesuenenlasbandas@gmail.com o bien a nuestro WhatsApp 669-180-278.
1: Y ya sin más, tanto Maribel como yo, Carlos, nos despedimos hasta la próxima semana. Y ahora,
0: que suenen las bandas.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Bona nit.
5: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
6: Au. Mira que bé.
7: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
5: Avancem junts.

0: Doncs deu ser Ginebra Sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
10: Els ametllers de Sarrià, per Guillermina Mota.

0: la nit.
1: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Tot seguit escoltarem l'obra Sinfonia del Rioja del gran músic austríac Josep Haydn. Diuen que aquest músic tenia un gran sentit de l'humor. Va anomenar el rellotge pel seu ritme de tic-tac, tic-tac, del segon moviment amb el fagot i instruments de corda. Que original! Esperem que la gaudiu tant com nosaltres.

0: cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Tocant, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
1: És un consell de la municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, una no, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vila Sacra.
1: Sí, potser la iaia l'ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau.
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí.
2: Escolta Ràdio Vila Sacra?
1: Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
1: Doncs vinga, posa-t'hi. Què tal?
0: Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, senyor.
0: Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la. El que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
1: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
1: Sí, segons quina ràdio sí, segons quina ràdio vegades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vilasacra se sent allà, Ràdio Vilasacra.
1: Sí.
0: Ah.
1: I el noi, el fill, també li va posar, tots van sentir el mateix.
0: Ah.
1: Són molt bona, se sent molt bona. Vilasacra són ben bé.
0: Se senten bé? Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha, perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant, i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
1: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
1: Hi ha fesol.
0: Ah.
1: Escolta més estones, el dematí sí, el dematí el s'escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí Vilasacra, que és a l'Alt Empordà, allà a la Garrotxa.
1: Bueno, però a mi perquè escoltava Vilasacra i van anar a parlar del Caparó.
0: Sí.
1: El Caparó havien set veïns.
0: Sí, sí.
1: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia que parlessin del Caparó.
0: Sí, perquè...
1: Doncs, bueno,
0: sí, perquè...
1: Llavors vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen el número, poc se posa a agafar tant de pressa.
0: Ja.
1: I la neta me'l va passar en un moment.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Bueno, doncs molt agraït, I bé, a la seva disposició.
1: Ah, doncs mira, pensava poder els amoïnarà aquestes...
0: No, al contrari, per això el truco, perquè clar, tothom em diu, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot. Dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
1: i,
0: sí, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
1: sí.
0: No? Sí, vale, doncs ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà, eh?
1: La cosa per explicar en tinc tantes com vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
1: Et farem cada setmana. Doncs.
0: Molt bé, moltes gràcies, eh?
1: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la, El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.
1: És l'hora del pati.

0: Una porta al món.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara?
4: Sabeu què? Tindre i vindre són dos verbs igual de correctes que tenir i venir. En llocs com el Camp de Tarragona, en què tota la vida s'havia dit tindre i vindre, s'estan deixant de fer servir aquests verbs perquè la gent creu que són incorrectes. Però no, si de forma natural dius tindre i vindre, pot seguir...

dir-los dient i escrivint sempre que et surti del nas. Tothom, absolutament tothom, conjuga aquests verbs com si fossin tindre i vindre. Tothom els conjuga com vendre i no com dormir, per molt que diguin tenir i venir. Diem jo tinc i jo vinc, igual que diem jo venc. Però no diem jo teno o jo veno, com sí que diem jo dormo. Per tant, per com els conjuguem, els verbs que tenen més raó de ser són tindre i vindre, i no tenir i venir. Ben mirat, podríem eliminar tenir i venir del diccionari, no trobeu?

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la llei de pressupostos.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
4: Oh my God! Imagina una ciutat de proporcions humanes.
5: Coneguda arreu del món.
6: Imagina-la situada entre el mar i la muntanya.
7: Ben comunicada i sempre connectada.
8: Imagina una ciutat de pas i d'acollida.
9: Amb talent per encarar els reptes.
10: Una ciutat arrelada al passat.
11: I projectada cap al futur.
12: Figueres, possiblement la millor ciutat del món.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
3: Un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
4: I si no la mar, a fer xarxes o...
3: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com posar les xarxes, també. I a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
2: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental. Una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores, en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
3: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, a poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va en orris. I tu diràs, jo com a jove, te vas fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això, realment, és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava, i a lo millor me deia, me donava per quatre xuxeries o això... I bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits, que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però potser no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per Navarsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tots són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, peixos baratos, però per peix de la mar...
2: L'ecodictadura, que hi ha, l'ecodictadura, també.
1: I mira que fem totes les normes que es diuen ells i tot això, i tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: que hem fet tota la vida, que hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-nos a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb els preus.
3: Cada any.
1: Mira, lo del preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat al peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser la vaca hagués anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, ah, doncs xiquet, guardem-nos un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: A l'estiu, o que acabi bon temps.
1: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora, és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses aquí a Espanya que tenen empreses allà per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: Clar, és més barat també, no?
1: Segurament.
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que veus el que els hi posen de sulfatar? Doncs pues aquí el mateix. Si et fan plegar tu, el portaran de fora.
3: A ballars de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí hem de fer 300 o 400 raps, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins del sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs...
6: Ja.
1: Sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tens que marxar a la barca i nosaltres hem d'anar a buscar feina en terra.
3: Sí, si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això, no?
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
1: El que s'agrada fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si sense treballar hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris... El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix, està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i cito, s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a l'última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només 4 de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, certament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llepó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el